0: escoltes, Icat.
1: Diuen que estic boig, boi com t'ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: No sé.
1: No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Temporada 2. Temporada 2. Temporada 2, papá. La cuenta, Si es la R, si es la familia. Me da confusión. Impressionat aquesta vida, jo sóc el dit, el roncor i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, ja sentim pila,

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi. Som

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Sempre és al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. A la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Fa molt de temps que ja no et parlo.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani

veus que et crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que no...

0: one. I think I might.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dos presentadors. Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre.

0: em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans. T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

out of here. Beat Zucchini.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: creua. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
1: Crec que ens podem trobar.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció ens he punjat pas.

0: Escoltes i cas.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
4: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
4: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
3: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
2: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
1: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio

0: sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen, és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida. Que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota. Suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? Som pares? On ets? Sembla que estiguis a la Segona República. Ep, el tanto.
3: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
1: treu, per què?
3: Estava perdent la cobertura.
1: Va, que no ens espia ningú, home, va, hòstia, per favor. No, sí,
3: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny, vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh? Sí? Tu quan eres jove...
1: Bueno, ja no tan lluny, vols dir que fa tant?
3: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG. Cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS. Te'n recordes de l'SMS?
1: Home,
3: que havies de
1: apretar
3: moltes lletres per aconseguir...
1: Quantes factures havien pagat d'SMS?
3: Sí, anàvem pessetes, encara, aquella època.
1: Hòstia.
3: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet d'aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
1: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
3: Amb el 3G. Bueno, amb el 3G
1: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
3: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades...
1: Amb el 4G,
3: i arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
1: Sensació
3: que tenim ara.
1: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
3: Ah, exactament. Ja tenim molt.
1: La percepció de que ja tens... Què més vols fer, no?
3: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
1: No ho aprecia.
3: No ho apreciem.
1: Clar, això ho aprecia. Sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, desenes de cintes de vídeo, d'anar al videoclub, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
3: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... A Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació. que ell vol, que ell busqui, i això és el 5G.
1: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, us en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
3: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, els 5G van sortir, ostres, això que fèiem aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, home, etcètera, no? Sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
1: També. I amb el microones.
3: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs va. Això...
1: No, no.
3: Sí
1: que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
3: Exacte.
1: I com que va coincidir en el temps va semblar com que, bueno,
3: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, s'ha arribat a dir això.
1: Sí.
3: Que no sé com, després et parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. No, doncs mira, el 2019, això que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
1: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
3: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
1: No recordo.
3: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... i posi l'aparell emissor de 5G.
1: I que no deu ser barat, això, tampoc.
3: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia... que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
3: El desplegament, per tant, és gran.
1: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
3: Esclar, que... sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: Sí, és veritat, però que hi ha de veritat en això, clar.
3: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea, són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació... Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
1: Per tant, no és concloent?
3: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, Veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Exacte, sí.
3: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
1: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
3: clar.
1: Que tenien...
3: Clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però també més lluny arriba, pot ser?
3: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia el Radio Liberty.
1: Ah, sí.
3: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
1: Sí.
3: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
3: Tenia
1: un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
3: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys. I el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres
1: escalats,
3: freqüències.
1: Diguem.
3: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
1: Passa de llarg,
3: no és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
1: Sí.
3: Poses el repetidor perquè és que la paret t'està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar lo més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
1: vale.
3: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, la ona més petita, medeix un centímetre.
1: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
3: Passa de llarg, no la veu.
1: Clar.
3: No la veu.
1: Clar.
3: No és capaç d'interactuar.
1: Clar.
3: Amb les cèl·lules del nostre
1: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
3: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes. Si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
1: Deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
4: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, És interessant els moviments anticientífics que, o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en el, la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és, uh-huh. és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant, bastant curioses.
1: Sí, sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i algun, fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has, com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
4: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un... el primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que, o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant, bastant novedosa, però al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
1: entitat
4: que sigui.
1: Entitat física, no? Clar, clar, sí, sí.
4: Sí, sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
1: Això ho he sentit a dir.
4: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final és una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
3: Això és la transmutació de la matèria, eh?
4: Ostres, clar, però sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix d'una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
3: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
1: Més quàntics, diria, no?
3: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé d'on realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
1: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta
3: clar.
1: És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
3: Sí, i tant.
1: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
4: Sí, hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G... com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc, i us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres polinizadors i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
1: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més a més, s'ha com associat sempre allò de dir que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
4: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
1: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
3: Sí.
1: El tema abelles.
3: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
4: Sí, sí.
1: Ah, i el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
3: Bueno, espera't.
1: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
3: Sí, sí.
1: Què més, Albert?
4: Després, hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà.
1: Sí.
4: Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys de carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà
1: que
4: ha evolucionat moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionat tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria, amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, però és que falta molt per conèixer. No, sí, sí, sí, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
3: No.
1: Això és boníssim, eh? Fregeix. Això és boníssim. O sigui...
3: Però fregida com amb oli o air fryer?
1: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
4: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les zones del 5G són com les zones d'un microones i que projectar aquestes zones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
3: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, sí, el 5G, clar, les zones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal no se m'escalfa el cervell.
4: Imagina't.
1: No.
3: Soroll de crispetes, el soroll no has sentit.
1: No m'ha passat
4: no,
1: mai, això. No.
4: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per exemple,
4: davant
1: dels macarrons.
4: Doncs allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Vull dir que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
4: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a lo del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
3: he de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no?
5: Sí, sí.
3: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció, eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
3: Sí.
1: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
3: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ample que hi cap tot.
3: Ah, aquí està.
1: Clar. Albert, digues.
4: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots ni no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio.

0: té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Una mica és això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim a davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i que hi pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé. I en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
2: Sí,
1: no?
2: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
2: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
2: No sé, escapes aquella protecció. Sembla que potser no acaba de funcionar del tot.
1: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
2: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
2: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
1: Explica.
2: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
2: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
2: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure...
2: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix. No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
1: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
2: Bueno, pot reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar.
2: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui l'embolicar entrepans.
1: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
2: Sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
2: El 4G.
1: Ah, o sigui, que no serveix per res.
2: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
0: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
2: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
1: Però
2: el 4... Pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
1: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc... allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen,

0: a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
1: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
1: Sí, bueno, bé.
0: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
1: No cal, per què?
0: No cal, no, també
2: amb el vent, amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servei llegit sí que el tens, no?
1: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
1: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
1: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret d'antena?
1: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
1: Sí,
2: A veure.
1: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
1: Bueno, clar, però estem parlant als anys 40, eh?
0: Ah,
1: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu, home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil, que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica que es vam quedar tots els fons, que tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
1: Jo vaig al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital,
2: ràdio digital.
0: També problemes, eh?
1: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
1: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
1: Doncs bé, anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era...
2: Sí.
1: Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
2: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
1: Radiohead, el grup de música, sí, molt o menys.
0: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
1: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava barret.
3: S'ha perdut això, és una pena.
1: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
3: Sí.
1: Portava barret.
3: Bueno, les dues coses.
1: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Aquests barrets rodons, doncs allò.
2: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
1: No ho sé, però bueno, el típic barret això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
0: Ja.
1: Sí? Tot això és real, eh? Jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment amb la inflació i tot això serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
2: No,
1: bueno, emetia amb AM i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
3: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, sí,
1: sí, justet, perquè...
0: O sigui,
1: bueno,
0: m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
2: Calla que no, calla que no ho porti, eh?
0: Potser ho porta.
2: Ojo, eh?
0: Hem de preguntar.
2: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
1: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblava un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja doncs... es deia així, eh? El nom al tanto.
1: Sí,
0: ja.
1: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor... que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models, normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això ja com a excentricitat va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar, doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. Sí, un senyor que, bueno, s'ha empresa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
1: doncs,
0: eh?
1: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
1: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són. Tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula et fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
2: a part d'això s'escalfen,
1: dir...
2: que no vegi.
1: Exacte, bueno, això és un altre. A part s'escalfen...
0: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia el cervell. Aquest.
1: A l'hivern bé, a l'estiu malament. Bueno...
0: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
1: Clar, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principi dels 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Hornfleisch sabia... que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin van ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Eren
1: mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Per us feu una idea, bé, era com... Sí?
0: Un armatoste guapo, eh?
1: És un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
2: Com anava?
1: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt millor...
2: Sí, de pila de pataca, eh?
0: Molt més que un Gear, eh?
1: Pilote. Sí.
3: I tant, i tant, i tant.
1: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. Veus aquest senyor?
1: No, l'home bé. L'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora, sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
1: Sí. També s'ha de dir que la qualitat de so era bastant justa, comparable a una ràdio gasolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
2: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
1: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
2: Quan et giraves ja perdies, ostres.
1: Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
1: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar un... Bueno, va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret del... la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, la... això, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat.
2: Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que haurien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
1: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era, Radio Hat, no?
1: Radio Hat, sí,
0: però com,
1: Radio Hat.
0: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
1: El nom comercial.
0: L'home marcià...
1: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
0: El barret de l'home marcià. Bé, a veure, sí, alguna cosa apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera, eh?
1: Men from Mars, Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, eh, una mica, sí. El tema? Bueno, doncs res, escolteu, bé, gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei, escuchadme. Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
6: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
7: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què es refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya aquest estiu fent un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Viva la Vida. És el segon senzill de l'àlbum The Atoll is Friends, quart àlbum d'estudi de Coldplay. Va ser llançat el 7 de maig de 2008 a iTunes. El 20 de maig la cançó es va emetre a la televisió nord-americana durant un programa d'American Idol, així com a la nit següent amb un comercial d'iTunes, on es mostra la banda en un fons amb efectes de diversos colors per promocionar el llançament a través d'iTunes Music Store. Escoltem a Coldplay, Viva la Vida.

Buhos és un grup de rock de Calafell, fundat el 2005. És un grup de rock i mestissatge. El 2016 surt a la venda Lluna Plena, un treball que consolida Buhos com un dels grups més rellevants de l'escena del mestissatge a Catalunya. Van rebre el premi al disc català de l'any de la ràdio i el premi en The Rock, el millor videoclip per Barcelona s'il·lumina. Escoltem a Buhos amb aquest tema.

0: Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te el programa aquell any sempre que vulguis. We Found Love és una cançó de la cantant de Barbados Rihanna, del seu sisè àlbum d'estudi, Tall That Tall, del 2011. La cançó va ser escrita i produïda pel DJ escocès Calvin Harris. We Found Love és una cançó electro house on tempo, amb elements de dance pop, tecno i europop. La lletra de la cançó parla d'una parella que va trobar l'amor en un lloc sense esperança. Escoltem a Rihanna, We Found Love.
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good.

Amores Estranyos és una cançó gravada per la cantant italiana Laura Pausini. És el primer senzill del seu àlbum en italià, Laura. Amb aquesta cançó, Pausini va debutar per segona vegada al Festival de la Cançó de San Remo, aquesta vegada a la categoria d'artista establert, on va aconseguir obtenir la tercera posició. Escoltem Laura Pausini.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Crane és una power ballad interpretada per la banda nord-americana de hard rock Aerosmith, escrita per Steven Tyler, coescrita per Joe Perry i Taylor Rhodes, produïda per Bruce Fairbairn. Va ser publicada per la discogràfica Griffin Records el juny de 1993 als Estats Units i a l'octubre del mateix any al Regne Unit com a senzill de l'11è àlbum d'estudi de la banda, Get a Grip. Escoltem els Aerosmith, Crane.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa aquest dimarts les fonts lúdiques i d'aigua de la ciutat que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Font de la Rambla Balmes, i tots ells, recordem, d'accés gratuït i obert a tothom. Entre aquestes actuacions, ara s'hi està fent la desinfecció dels espais i els controls sanitaris pertinents amb l'objectiu de garantir un ús segur, especialment per als més petits. El primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, Raül Broto, ha reconegut que aquest any no han complert amb els temps establerts per obrir les fonts perquè les tasques de manteniment s'han allargat.
1: Som molt conscients que aquest any no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema de garantir la seguretat de la ciutadania, s'han allargat més del previst, i per tant per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, ja estem d'alguna manera treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això no es torni a repetir.
0: Recordem que les fonts s'obriran aquest dimarts 7 de juliol, amb la primera que obrirà a partir de les 11 del matí. I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla a Pompeu Fabra un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb total garanties. En aquestes obres de la Rambla a Pompeu Fabra, que recordem, hi ha un esvoranc des de fa un any. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament, i és que la Rambla es troba tallada en un dels sentits entre el carrer del Sol i el carrer Madrid a causa de l'esvoranc que l'havia provocat per una afectació important a la xarxa de clavegueram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. Aquesta actuació integral, valorada amb 350.000 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic, fet que ha retardat l'inici d'aquestes obres.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades. La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa, continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas, al programa Aquell Any. Colin Elvis és una cançó escrita per Mark Knopfler, interpretada per Dire Straits. Va aparèixer per primera vegada a l'últim àlbum d'estudi de la banda, On Every Street, de 1991. Va ser llançat com el primer senzill d'aquest àlbum, arribant al número 21 al Regne Unit, i va assolir el top 10 a molts altres països. Escoltem Dire Straits, Colin Elvis.

Juan Francisco Secada Ramírez, més conegut com a John Secada, és un cantautor i músic cubà nord-americà, guanyador de 3 premis Grammy. Ha venut més de 20 milions d'àlbums arreu del món. La versió en espanyol de l'àlbum, Otro Día Más Sin Verte, es va convertir en l'àlbum número 1 al 1992 i va donar a John el seu primer Grammy per millor àlbum pop llatí. Escoltem a John Secada, Otro Día Más Sin Verte.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Wonderful Life és un senzill del solista britànic Black, del disc homònim. Va aconseguir un gran èxit comercial, aconseguint el tercer lloc i el senzill homònim al vuitè lloc de les llistes britàniques. Escoltem Black Wonderful Life.

Me Voy és una cançó de la cantant mexicana Julieta Venegas, llançat al març de 2006 com el primer senzill del seu quart àlbum d'estudi, Limón y Sal. La cançó va ser escrita per Julieta Venegas i produïda per Cachorro López. Va rebre molt bones crítiques, sent una de les cançons més populars de la intèrpret. Escoltem Me Voy.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Enjoy the Silence és un tema del grup anglès de música electrònica The Pitch Mode, del seu àlbum Violator, publicat al 1990. Enjoy the Silence és un tema compost per Martin Gore, es considera un dels temes més exitosos de The Pitch Mode, i també, juntament amb Personal Jesus, del mateix àlbum, un dels més coneguts. Marxem amb The Pitch Mode, Enjoy the Silence. Que tingueu molt bona setmana.

0: comença amb una nova entrega de la Això va en sèrie, l'espai de sèries d'U a Uli de Ràdio. I Benusó, en Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, tu
1: ja
0: no és
1: algo nou. Ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses, m'ho he apuntat avui, perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit avui vaig fer una mica de...
1: Som-hi!
2: Vam parlar de que la Casa del Dragón estrenava temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
2: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largues.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Maxi Iglesias de...
1: Sí, home, que era un cura.
2: Alma.
0: Sí,
2: que era un cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a gent que l'ha escollit, vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit.
1: Ah, ja va,
2: aquesta
1: ja,
2: sèrie.
1: I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
2: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta, però guardada en un calaix.
1: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt
2: més. És a dir, ja estava feta. No, no, és que, no fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot al calaix i mira, espere el moment...
2: Això és com que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs, endavant.
0: Però jo... està molt bé, posa-la després de First Date.
1: A veure, la idea...
2: Si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, ho sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada. Eh?
0: Què diu?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em va quedar flipant. La Sandra Barneda,
1: sí,
0: que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posa en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones, de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això te la tinc una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
2: Que per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí?
2: Dir,
0: no es feia això?
2: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
2: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar, i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no seia. I es fa Telecinco. Bueno,
0: a veure,
2: ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de sèries també.
2: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcionin i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
2: Està un moment complicat.
1: Sí. Ànims,
2: eh? Ah, no.
0: No, gens ni mica.
2: Els pobres treballadors, sí. Els que manen,
1: correcte,
2: mira tu.
1: Ah,
2: haver pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors, sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
2: Treballadors ja se m'entén quan es refereixo.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Amb això m'hi referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
2: Què volem mirar?
0: Què volem mirar?
2: No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
2: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
2: De que les crucificat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses crucificat.
0: Jo et dic que de les cinc s'aposta bastant fort que no em miraré ni cap.
1: Home... Alguna
0: és
1: caure.
0: Que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicat molt, però a veure si aquest el tenim tranquil·let.
1: A veure.
0: Qui vol començar?
2: M'és igual. Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es sí. nota tant qui ha fet cadascun.
2: Home, segur.
1: Perquè a nivell, per a nivell del format del guió...
2: No,
1: sí,
2: per
1: no?
2: Les sèries per que s'han quedat...
0: No, no, per l'estil.
2: Ah,
0: però
2: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
2: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
2: que vol mirar.
0: Ha un... ah,
2: perquè jo no veig
0: sí,
2: l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no,
2: per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí baix.
2: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la... que la vega. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Vinga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
3: What these eyes have seen. Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
4: The Bene Gesserit. Their tyranny's getting worse.
3: You continue to turn down my generous offers.
5: My family are five abandoned souls now kin. God gave us this home. And only God can take it away.
0: A veure...
2: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, a veure... Ah, pues mira.
2: És a dir,
0: a si
2: és
0: jo.
2: La sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson, i crec que es diu Lena Wheatley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, doncs pues mira, ha de ser bona, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries... Que...
1: Sí, sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
1: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
1: Cadascuna. Fem una cadascuna,
0: vale,
1: va.
0: Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
1: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have got knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we need the sign for the highway.
10: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
11: Can I help you?
12: We got on a detour off the highway and cell service around
11: here. Got your family with you?
0: Tu diràs.
1: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo... i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
0: I Flowers.
1: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael,
2: no.
1: Pot ser?
2: No.
1: O Michael era ell.
2: Ni idea.
1: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i... se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar, però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar, doncs pues venga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
1: I tu?
0: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
1: És el que t'he dit, que el primer no l'ho trobava.
0: Ah, m'ho has dit. Pues sí, mira, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
2: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
2: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale?
0: Vale.
2: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, van treure una nova temporada, on entre altres hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte, i ara explico més coses.
10: Gente se preguntaba qué ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
11: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
13: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
14: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
15: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
16: De pronto se había desatado la locura.
17: Connor Stallion será el rey del cuadrilátero.
18: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
19: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
20: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
21: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
22: Esto va más allá del deporte.
23: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
24: Y de repente toda mi vida cambió.
25: Un momento, una mala decisión.
26: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
2: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està davant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
1: Sí.
2: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història, i explica una mica, doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, algun dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
2: Sí, a part aquí són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment, són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica, es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie, mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vaig per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix?
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament i ja està. Ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No,
2: a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica. No ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale.
2: Llavors, doncs per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3, tremenda.
1: No, a veure, jo també ploro. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot, uf! Més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i Así Aprenderás.
4: ¿Quién es usted?
5: ¿Tú quién eres?
4: Que le diga quién es.
6: ¿Tú? ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Atención, estudiantes. Estas son las nuevas
8: directivas. Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPDE siempre le protegerá.
8: Posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPDE...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
1: Uns inspectors insòlits ens anen a escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No va ser res. Fa bona pinta.
3: Res. És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que, les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, o sigui, si no me vull enfrontar el que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: I llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale.
3: Fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, sí, és que no. A veure, Sergi, la bueno, següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, la van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bueno, pues a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
2: Ballo de llisets.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit enguany. Suits.
11: You are looking at the best closer this city has ever seen.
12: Closer, huh?
13: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
14: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
15: The Chilton Hotel on Park Avenue.
16: Done. We're gonna need to streamline this.
1: Nou temporades, eh?
3: 100, quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria molt.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és. No trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és molt llarga. Jo vaig estar un any, eh? Però no es fa pesada.
3: O sigui, que no és... que... No, no, si...
1: Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toqui un assos.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, miro i ho acabo.
1: És més productiu, això és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Refanal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant, i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop
2: i,
3: acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena de dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic, he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tenim temps, material per fer-ho, però
1: no
3: veurem què és
2: si
3: el que
2: tu,
3: passa.
2: Si t'ho proposis, no. En 2 mesos és
3: que no m'ho vull proposar.
1: Si 2 mesos mirar Suits. No.
2: Home,
3: jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada, si t'agrada. Bueno, si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només
3: són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: dia. Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo
2: pot.
3: No és una cosa que em vulgui proposar. Lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però ja tens per tot.
1: Hòstia, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío.
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? Qué emotivo.
12: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. He abandonado un poquito.
17: El mundo ha cambiado, papá.
18: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré.
19: Ah, vale. Eso es un...
20: No se preocupe, los dos son multigénero.
19: Ajá. ¿Somos multigénero?
21: 5 estrelles?
19: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... Totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox. Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això, el micro
2: s'haurà fet
1: clar,
2: mal,
1: clar.
2: Sí,
1: el
2: micro. Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney Plus, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte, això a tu t'anirà bé.
2: M'encanta, en una setmana ja la tenim rematada, veus?
1: Ai, no.
2: Fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
22: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
23: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
22: La sociedad está jodida con gente así.
24: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
25: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
26: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
4: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Sí. Bueno, és, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament i a la vida real.
1: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que
1: ja
2: és The Office.
3: Sí, jo no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols. És un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció. I Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està premiat vídeo i té 3 capítols. Aquests segurament doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'orillis, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
6: It's our last day. We're out of time.
7: I'm not giving up. We're going to keep operating.
8: Richard, I am selling the building.
9: Only love can make it rain.
10: Dispatch. Restaurant is flooded.
26: Ah! Deliveries cut us off.
27: We're going to run out of food.
1: Yo no lo he visto, ¿eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, i no, crec que...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu, jo no la vull veure. Però,
2: veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama, la nova temporada. No sé si has de tirar la cintura. Ah, ja està.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquest.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El Polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé.
1: I això
2: són bones sèries,
1: que...
2: Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor.
0: Bueno.
1: Una mica bastant lligat.
2: Sí, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar.
1: Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No,
2: si no, les
0: no
2: podem mirar,
0: de deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... L'estiu...
0: I ja no només és...
2: Són els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Però
1: sí.
2: Canvi, a
1: mi... I dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ullida Ràdio.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mollet del Vallès ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal, un consell que neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament, on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Dos dels representants del Consell, la Jana de l'Escola d'Estonac i el Juanjo de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se sentin escoltats i puguin proposar iniciatives que poden tenir un gran impacte real a Mollet.
1: Pues a mi personalment em fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
2: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
0: L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. Els participants han coincidit en la necessitat d'ampliar l'oferta d'activitats destinades als joves i de disposar de més espais on poder trobar-se i desenvolupar iniciatives pròpies. I des d'aquest 2 de juliol que les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través del qual l'Ajuntament de Mollet posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre del 2026 i l'adjudicació final es farà per sorteig. En aquesta primera fase es compartiran un total de 60 kW de potència a raó d'un kW per cada sol·licitant. D'acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d'una taxa regulada a ordenança fiscal que aquest 2026 és de 54,53 euros per kW. Tot i això, l'estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l'import de la taxa i, si bé l'estalvi exacte dependrà del contracte que cada beneficiari tingui en la seva comercialitzadora.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Sintonia de l'Espai Solidari, on avui ens preguntem si menjar de forma saludable s'ha convertit en un privilegi. Endavant, Emma, explica'ns avui qui entra en aquest espai. Molt bones.
2: Avui entren a l'Espai Solidari dues professionals de la nutrició de RECOP. Lourdes Tequia, dietista nutricionista especialitzada en nutrició comunitària amb experiència en col·lectius amb necessitats nutricionals específiques i vulnerabilitats socioeconòmiques. I Anna Maria Doladé, que és llicenciada en ADE per ESADE, especialitzada en màrqueting estratègic i amb gairebé 20 anys d'experiència en diversos sectors, especialment en el tercer sector, la seva gran passió. Ha estat responsable de comunicació al Banc dels Aliments de Lleida per part de l'equip impulsor del Palet i té experiència docent en el seu camp i en inserció sociolaboral de perfils de difícil ocupabilitat. Déu-n'hi-do. Benvingudes, Lourdes i Anna Maria.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Amb aquests currículums, no?, que sempre esmentem amb aquestes presentacions, avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui l'alimentació. No? L'alimentació és una part fonamental de les nostres vides, no només per la nostra salut, sinó també pel seu impacte que pot arribar a tenir en el medi ambient i en la societat. Avui parlarem sobre la importància de l'alimentació en el nostre dia a dia i l'impacte que té. Sovint pensem en l'alimentació només com una necessitat bàsica, però quina és la seva rellevància en la nostra salut i benestar?
5: Doncs bé, com tu has dit, alimentar-nos va molt més enllà, no?, d'agafar un aliment i ingerir. És important com tenim accés a aquesta alimentació, que aquesta alimentació sigui saludable, com tu has dit, no?, que també sigui respectuosa, doncs, amb el medi ambient, i també moltes coses que fem en el dia a dia, no?, com és cuinar-les, no?, com les cuinem, com les emmagatzemem, i com fem tot el ritual al voltant de l'alimentació, sí? Quan ens assentem a taula, en el moment de compartir, en el moment de tots aquells valors que hi ha darrere l'alimentació que triem, no?, si té un impacte en el nostre territori, si comprem de proximitat, de temporada. Llavors, sens dubte, alimentar-nos va molt més enllà portar-nos un aliment a la boca.
2: La nutrició comunitària busca promoure una alimentació saludable en tota la població. Moltes vegades la falta d'accés a una alimentació saludable es veu agreujada per la situació econòmica que pateixen les famílies. Quines barreres trobeu més habituals en el vostre dia a dia treballant amb col·lectius vulnerables?
4: Bueno, pues, per un costat està clar, és a dir, l'accés a una alimentació saludable, una de les grans barreres és una barrera econòmica. Segurament ja ho sabeu, no?, però moltes vegades ens trobem amb famílies altament vulnerabilitzades que fins i tot els nens no tenen accés a determinats àpats. És habitual trobar nens que no sopen, amb les conseqüències que això pot tenir. Però després ens trobem amb altres barreres d'accés a una alimentació saludable que podríem dir que poder no són únicament de col·lectius vulnerabilitzats, sinó que ens afecten a tot. A vegades hi ha eleccions alimentàries saludables que sí que són més accessibles parlant econòmicament, però ja sigui per costum, per falta de temps, perquè hem perdut certs hàbits al moment de cuinar o per creences, pensem que no ens podem nodrir, que no ens podem alimentar d'una manera saludable, quan 100% no és així. No tota la barrera és econòmica.
5: Mm-hmm. Sí, de fet, el que parlem, no?, quan parlem de l'accés a l'alimentació en famílies amb situació de vulnerabilitat, és clarament s'ha de garantir aquest accés a l'alimentació físic i econòmic, però també ha d'anar de la mà d'educació nutricional, no?, eines per a aquestes famílies perquè tinguin aquesta importància i els ajudi a fer eleccions més saludables dintre d'opcions econòmiques.
3: És que ara aquí nosaltres havíem pensat, no?, la pregunta, que és com el nostre mantra que últimament diem, no?, que menjar saludable s'ha convertit en un privilegi. És realment així? Després obrirem el meló de l'educació nutricional, okay. Però comencem per...
5: A veure, com bé sabem, el comerç, el petit comerç, cada cop està tancant més, no?, als nostres pobles i les nostres ciutats, comerços que normalment tenen producte de temporada, de proximitat, que sol ser més econòmic.

0: s'estan saciant més i normalment no són opcions saludables. Per tant, sí, alimentar-se de forma saludable darrerament està sent un privilegi, tot i que no hauria de ser-ho, i tot i que des del nostre sector estem treballant per intentar buscar aquelles opcions més saludables que s'allunyin una mica, no, d'això.
1: Exacte, o sigui, per exemple, una de les coses que tenim analitzades, òbviament la mostra estadística no és probablement representativa, és que actualment amb la majoria de productes de proximitat i temporada, parlant de verdura i fruita fresca, és més econòmic fer la compra a mercat local que poder a grans superfícies, que conceptualment poder, perquè durant algunes èpoques ha estat així, pensem que no, que és més barat fer la compra a una gran superfície, parlant de la categoria de frescos, fruita i verdura, que no a un mercat local. Clar, després aquí es barregen altres factors, com el temps d'anar a fer la compra a un mercat local, entre d'altres, no? Però aquí hi ha també una part de creença important que intentem, no, a través de la divulgació, explicar-ho, dir, ves-hi, prova-ho, fes-ho, igual et sorprens.
0: I de fet tenim un aliment molt valuós, que és la llegum, no? Que és aquest aliment que és econòmic, que és nutritiu, que ens aporta proteïna vegetal i que per tant, pues bueno, ja us anirem comptant, però estem anant una mica cap aquí, no? Cap a intentar fomentar a aquest tipus d'alimentació. No sé si us hem respost del tot.
2: Sí, totalment. És que ens hem de parar perquè ens esteu generant moltes més preguntes de les que teníem pensades.
3: Nosaltres veníem pensant que ens diríeu sí, és un privilegi, tal i qual, no? I de cop també ens feu pensar que realment tenim creences nosaltres, els habituals, que diuen, clar, la compra és un temps que, per mi, el temps és un valor, llavors veia una gran superfície, ho compro tot i penso que ja està, no?
2: Que a mi ara se'm genera una pregunta que aquí podríem estar parlant molta estona, però clar, és que estem davant d'una crisi de les cures, no?
3: Sí.
2: I això ens està portant també, o sigui, us ho pregunto a vosaltres, això ens està portant a aquesta pèrdua de menjar saludable, d'una alimentació saludable?
0: Clar, és que de fet ara estem ficant el focus molt en les decisions individuals, no? En el que parlem de responsabilitat individual, de, ostres, Imma, no t'has de sentir culpable per dir no arribo a comprar la verduleria o la camiseria de barri. Això va més enllà, com diu la companya, no? És a dir, quan parlem d'alimentació saludable hem de començar a obrir la mirada i ser conscients de que és responsabilitat col·lectiva, és a dir, responsabilitat de tots treballar per aquest canvi, no? Aquest canvi de xip que necessitem, un canvi de xip que ha de ser suficientment gran per mobilitzar-nos i també exigir canvis, no? Perquè no tenim els mercats accessibles, no? És a dir, si ens parem a pensar en els mercats municipals, no tenim garantit un accés real a alimentació saludable, de proximitat, de temporada, a un preu accessible, per tant, hi ha molta feina a fer, però si a nivell social doncs no hi ha una mica aquesta mobilització i, sens dubte, està en crisi el model de cures, no? I el model de cures, amb la rellevància que té quan parlem d'alimentació, no? Perquè suposa anar a comprar els aliments, cuinar-los, tenir aquesta càrrega mental també de cura, de dir quins aliments trio, no?
3: Clar.
0: Per la meva salut. Per tant, sí, és molt, molt, molt rellevant el que dieu.
3: Que realment acabo de dir que no puc anar a la fruiteria, però actualment aquí ho tenim relativament fàcil perquè hi ha productors que t'ho portin a casa, solo ho has d'encomanar per internet. És que no vull que quedi en aquesta entrevista com que...
0: No, ens quedem tranquil·les.
3: Que no ho podem fer,
1: És que, a més, és que és habitual. Jo crec que totes ens podem trobar amb aquesta situació de dir, ostres, quines són aquestes cosetes que jo estic fent i que no tinc temps. Però realment, a la que ho pares a pensar, prens una mica de consciència, trenques aquesta barrera, a poc a poc vas prenent decisions més conscients que te faciliten l'accés a aquesta alimentació i no té per què ser menys econòmic.
3: Bueno, està bé i és esperançador si fem aquests canvis. Abans també ens agradava a la Maria i a mi pensar, és cert que no teniu una preguntar-vos algo tan individual, no? Perquè amb els titulars de dret del Banc d'Aliments ho veiem. Manca del dret a una alimentació saludable té una implicació física i en la salut en general, però també té una implicació en la salut mental i ens agradaria que ens parléssiu una mica d'aquest tema.
2: Sí, una miqueteta saber quina és la relació entre l'alimentació saludable i el nostre benestar psicològic i emocional.
0: Bueno, alimentar-nos vos alimentem cada dia, no? I més d'una vegada al dia.
3: Sí,
0: vosaltres treballeu amb famílies, no?, que reben ajuda alimentària i ho sabeu bé, que

0: un està en situació de carència, moltes vegades això ens suposa una preocupació, una angoixa, que ens afecta en tota la resta de dimensions de la nostra vida. I a més també s'ha vist que en el moment en el que un està en carència d'aliments, quan el rep, doncs comença a tenir patrons alimentaris que no són saludables, no? Com tendia a tenir atracons, no? Perquè doncs jo he passat un moment de carència, de cop i volta tinc aliments, accés a aliments, doncs menjo, no? Amb aquest patró més d'atracon, i això de moltes vegades se fa de forma cíclica, no? Perquè aquestes persones passen per aquest període d'abundància, carència, per dir-ho d'alguna forma, en el mateix mes o en diferents temporades, no? Quan parlem que aquesta inseguretat alimentària o aquesta manca d'accés als aliments passa de forma cíclica. Però bueno, nosaltres mateixes ho veiem, no? També l'important que és alimentar-nos saludable quan això té un impacte en la salut física, com bé has dit, i això impacta també en la nostra salut mental, no? Si jo no estic bé a nivell de salut física, no puc desenvolupar les activitats que m'agradaria, no puc menjar el que m'agradaria, he de tenir present doncs, molts detalls per a aquesta cura personal o per la cura de la meva família, si està afectada per aquesta manca. Llavors, sí, és a dir, és molt estreta la relació. Quan parlem de salut integral, no? D'una salut física, d'una salut emocional, d'una salut social, no? Perquè alimentar-nos és un esdeveniment social, ens assentem a taula, compartim, i de fet un dels col·lectius que veuen agreujada la seva salut mental en relació a l'alimentació són les persones grans que viuen soles, no? Perquè doncs en la vellesa ja tenim menys apetit, no? Ja ens apeteix menys menjar. Pues imagineu-vos si ja no tenim una excusa, no? O una motivació de dir, doncs cuino per algú.
1: Clar.
0: O m'assento a menjar amb algú. Pues moltes vegades amb gent gran ens trobem que aquest costum d'assentar-nos a menjar es va perdent, no? I per tant hi ha un impacte clarament pues, de salut física i de salut mental amb aquests col·lectius.
2: Clar, a mi ara em venia al cap... Perdona, digues.
3: Calia fer incís, per exemple, recentment des de la cooperativa, des de Recop, hem obert un servei de restauració comunitària que es diu Bloc, i un dels col·lectius que ens ha sorprès, que són usuaris habituals d'aquest servei, precisament són persones grans que se senten soles que se senten soles, o parelles grans, no?, que han fet la valoració i han dit, bueno, és que a nosaltres, primer, ens surt més a compte venir aquí cada dia, i a part de que ens surt més a compte venir aquí cada dia, sortim de casa, canviem d'entorn, socialitzem,
1: claro.
3: Ens sentim millor pel fet de fer, de nodrir-nos millor, però també pel fet de compartir-ho.
1: És una aportació a la part del benestar emocional, a part d'una millora econòmica, no? Diguem-ne.
3: Així ens ho hem expressat, sí.
2: Clar, aquí entrem ja de ple, no?, a lo que dèiem de la nutrició comunitària, no? Què és la nutrició comunitària?
0: Podria ser moltíssimes coses. Al final és poder garantir això, el que deia una mica la Imma abans, que tothom tenim dret, no?, a alimentar-nos de forma saludable, suficient, que sigui adaptada als nostres gustos, a les nostres preferències religioses, culturals, arrelada també al territori, no?, perquè tots tenim, no?, aquesta també autoestima alimentària de voler menjar lo de casa nostra, no?, amb les nostres receptes, amb el llegat gastronòmic de casa nostra, de la família, del barri, de la ciutat... Tots necessitem donar-li aquest sentit, perquè dieu-me, no és el mateix menjar-nos un plat de llenties que menjar-nos el plat de llenties que mos evoca quan mos ho feia la padrina. I això a nivell nutricional, potser a nivell científic no té un impacte, però sí té un impacte en totes les altres àrees que van lligades a l'alimentació. Per tant, la nutrició comunitària jo diria que és aquella nutrició que vella per alimentar-nos de forma saludable amb el que necessita el nostre cos, no?, que sigui suficient, però a més mira, doncs això, que ho fem en comunitat, que ens doni un benefici, és a dir, és una mica aquesta mirada més integral.
2: Ara aquí, una de les preguntes que tenim preparades és si ens podeu donar algun exemple concret d'algun projecte o iniciativa que hagi tingut aquest impacte, no?
1: I n'heu parlat.
2: I n'heu parlat d'aquest, però no sé si en tindríeu algun altre des de la cooperativa.
3: Ens hem adelantat. Bueno, aquest és, sí que tenim més projectes, però aquest realment és un projecte pel que estem apostant i estem treballant molt fort, que a més vol ser un exemple, no?, de tot això que estem dient. O sigui, vol ser el propi servei de restauració, vol ser un punt de divulgació, educació nutricional, en aquest sentit, de dir, tornem a prioritzar la llegum. Fem un plat nutricionalment equilibrat i complet. Tots els frescos són de l'Horta de Lleida. Pràcticament tots els frescos són de són de temporada. Dic pràcticament tots perquè, per exemple, no hem renunciat al pa amb tomàquet. O no renunciem a la coca de recapte que porta pebrot. I ara mateix encara no ha arribat. Hem tingut un debat intern, no?, perquè el sofregidet amb pebrot queda molt bé. Pues bueno, el nostre sofregit, fins que el pebrot no sigui de temporada, no porta pebrot. La coca de recapte sí, perquè hi ha un valor cultural, no? Però el sofregit encara no en porta. Llavors, intentem fer-ho tot molt estudiat i amb aquesta cura per ser un exemple. Llavors, intentem també fer receptes senzilles que tothom les pugui fer a casa seva perquè serveixin també com a exemple de dir, bueno, mira, m'ho copio. De fet, jo mateixa estic integrant receptes a casa meva. I realment ho provo, em sento millor, vale? Perquè tinc una aportació nutricional equilibrada i completa i no estic pagant tant. I dic no estic pagant tant perquè sí que és veritat que hi ha col·lectius que econòmicament no poden accedir, i això no ho negarem. Hi ha col·lectius, i precisament estic pensant en alguna persona que justament he parlat aquest matí, que és me'n vaig a comprar perquè he cobrat. Llavors, me'n vaig a comprar perquè he cobrat.
4: És que el dia 15 ja no va comprar.
3: Exacte, llavors, és molt complex, i aquí sí que estem parlant d'una privació molt severa, i existeix, o sigui, això existeix i no ho podem negar. Nosaltres intentem aportar el nostre granet de sorra, intentem ser un exemple, però sí que no negarem el que és innegable. Aquesta barrera no l'hem pogut trencar, i és una barrera real que hi és i existeix a la societat, i ens hauria de fer, bueno, ens fa, de fet, per això estem parlant aquí, i ens fa reflexionar.
4: Dos preguntes sobre aquest projecte. Una, dis-nos com es diu una altra vegada, i l'altra és, volem saber si nosaltres com persones del carrer a privilegis, Emery, podrem accedir al vostre projecte.
3: Sí, es diu, és Bloc Cuina de Barri, està al Centre Cívic de la Mariola, al carrer Artur Mor número 1. I sí, la segona pregunta també, o sigui, està obert a tothom, perquè pensem que no ens hem de separar. Pensem que part de trencar algunes barreres també passa per asseure'ns junts.
4: Claro, dintre de l'educació nutricional, a nosaltres ens ajudaria molt poder seure amb persones que no tenen els nostres privilegis, vull dir, no sol per ells, sinó ens ajudaria a nosaltres, les que vivim bé.
5: Bueno, jo crec que això, crec que l'Anna compartia amb mi, Bloc Cuina de Barri és un espai de restauració comunitària. La idea era fer un pilot per engegar un model que visualitzem a nivell de barri, a nivell de ciutat i ojalà a nivell estatal, perquè ens hem...
4: Ostres,
5: sí, bueno, de fet ens hem inspirat, no?, d'alguna forma en el model italià de les menses, no?, que són aquests menjadors comunitaris que tenen accés tothom, doncs els veïns del barri, els treballadors, els universitaris, la gent gran, la gent amb vulnerabilitats, que de cop i volta reben una ajuda alimentària i van a aquests menjadors, però ningú sap qui és, ni a què va, ni per què. Llavors, la idea no és visualitzar-nos amb una etiqueta o amb un barret, simplement és un espai per compartir, de dinar, en aquest cas esmorzar i dinar, independentment de quina sigui la teva situació. Llavors, el focus no el volem ficar aquí, el focus el volem necessitem tenir garantia aquesta alimentació, llavors que sigui un punt de trobada.
3: Sí, és un punt que, i ara perdoneu, però estic aquí amb les cures al cap, i és un punt de cura al final, perquè és, al final des de la intervenció aquesta més comunitària, t'acabes trobant, no?, en que no identifiquem de primeres quin és el teu barret, si estic en el llindar X de pobresa o en el llindar X de riquesa. Quan jo parlo amb tu, no?, i faig una amistat, llavors aquí creem un vincle i creem un suport mutu, no?, cap a un costat i cap a l'altre, no?, ja sigui d'aprenentatges, de coneixements, de compartir, i després de moltes vegades d'aquesta solidaritat que solem parlar aquí, i que moltes vegades, que vull remarcar que no sol ha de ser des de el llindar de la riquesa,
2: traient llindar, cap al llindar de la pobresa, sinó que pot ser mutu, no? Moltes vegades esteu parlant de solitud no desitjada, podem parlar d'una persona que és amiga d'una persona gran que viu sola i jo t'acompanyo a comprar, no? I
5: tal qual. I de fet, Mary, algo que no volíem i que teníem claríssim és que no volíem una mirada assistencial al servei. Volíem que realment fos un servei de restauració com ens podem trobar en qualsevol altre racó de la ciutat. Uh-huh. I crec que va molt lligat a lo que dius tu, des del suport mutu, des del bon veïnatge, des d'aquest arrelament al barri, de dir, ostres, pues, de dir un espai que estava tancat des d'abans de la pandèmia, fem-lo créixer, però fem-lo créixer entre tots. És a dir, nosaltres hem ficat la llavor tècnica, per dir alguna forma, que ha sigut arriscar-nos professional i econòmicament a tirar endavant el projecte. Ara necessitem suport del veïnatge, suport del govern, molt suport necessitem perquè això sigui sostenible al llarg del temps, perquè creiem que val la pena. Però també us hem de dir que no és fàcil.
3: I anàvem a fer una aportació que no és fàcil, i precisament on ens, tot i que estem ben, el nostre menú és econòmicament més assequible, ens estem trobant que precisament poder aquestes persones, no?, que tenen més dificultats per accedir-hi, però que encara s'ho poden permetre, no parlem d'aquestes persones que no es podrien ni permetre aquest menú, són poder que per altres tipus de barreres, les que ens està costant arribar més, no? Llavors, què estem fent? Ara estem treballant amb diverses comunitats per integrar dintre del servei receptes de la restauració de les comunitats amb més representativitat al barri, no?
4: Entenem que vosaltres utilitzeu la cuina d'una manera pedagògica, no? Expliqueu-nos una mica més com pot la pràctica del cuina ajuda a integrar millor aquests hàbits alimentaris que independentment de la cultura i d'on siguin les persones, s'han de tenir per fer una alimentació saludable.
5: Sí, bueno, avui estem amb l'Anna, però a l'equip també tenim a la Laura Matías, que és l'altra companya dietista nutricionista, que ajuda a fer que aquests menús siguin equilibrament nutricionals, i tenim a la Teresa Otelo, que també està cuina com a dietista, donant un cop de vent el dia a dia, i elles dues us ho explicarien molt millor que nosaltres, segur, perquè són les que estan davant del lío cada dia. Però jo sempre ho dic, que un dels exemples en el que ho veiem molt fàcil és amb els petits. Quan els peques ens diuen no vull menjar aquesta verdura perquè no m'agrada, perquè és verda, perquè és lletja, perquè és amarga, però quan els comencem a introduir els diem, venga, va, acompanya'm, anem a fer la compra, que veguin, no? D'on surt, pues, aquesta tomata, aquest pebrot, aquests espàrrecs. Després ajuda'm a preparar-los, anem a cuinar-los, anem a tallar-los, que veguin tot el que suposa el procés de cuinar, no? I a més, mentre cuinem, el nostre cos és molt savi i li va donant senyals, no?, al nostre cervell de, escolta, estem a punt d'anar a menjar, comencem a salivar, comencem a saciar-nos ja en el moment de que ens comencem a cuinar, no? Per tant, la consciència que li fiquem en aquell moment a l'alimentació fa que el cuinar no sigui sols un procés, és a dir, el nostre cos respon també a aquest moment de cuinar i ens prenem uns altres tempos, no? No és agafar, engullir i ja està, he menjat, o he cuinat i he menjat davant de la tele o l'ordinador i ni tan sols m'he enterat de què he menjat, com ho hem menjat i quina quantitat. Llavors el cuinar ens permet una mica prendre tota aquesta consciència. Llavors jo diria que el cuinar i el assentar-nos i donar-li un temps per menjar és primordial, no? I també forma part d'una de les vessants de treball que tenim, que és tot el tema d'alimentació intuïtiva, no? Escoltar-me. El meu cos té gana? Estic saciada ara que he menjat o m'he passat? És a dir, aprendre a escoltar-nos per ajudar a nodrir-lo millor, no? Alimentar-me i nodrir-me millor. I és una de les cosetes que també anem treballant quan fem els tallers d'educació nutricional.
2: Si ens va acabant el temps, a mi m'encantaria entrar més en tot el tema d'educació nutricional, però sí que us vull recollir la mini reivindicació que heu fet i fer-vos la pregunta sobre quin paper han de jugar les institucions públiques i les privades, si ens dona temps, però ens centrem en les públiques, que és la reivindicació que heu fet en aquesta promoció d'una alimentació saludable i sostenible.
5: Sí, jo fico una mini cullerada, després l'Anna que em complementi. A veure, crec que és molt important dir que estem en un moment en el que fa falta fer polítiques per garantir aquest dret a l'alimentació. Polítiques que ens podem copiar, no cal que siguem superinnovadors i fem unes polítiques xulíssimes a nivell de país. Ens podem copiar de gent que està fent bé la feina i que està lluitant per aquesta part, i crec que podem això començar, no?, per obrir més espais a nivell d'alimentació, com poden ser cuines, menjadors comunitaris, tenir uns mercats dignes on puguem accedir a aquesta alimentació, cuidar els nostres productors, perquè si no els tenim, llavors ja tindrem un doble drama, que serà manca d'accés, però perquè no tindrem prou pagesos o no tindrem prou producte apropet per alimentar-nos. Per tant, crec que aquestes polítiques, no, o aquest paper de poders, no, és una mica vetllar perquè el moment d'acció és ara. No m'agrada dir anem tard, però m'agrada dir que el moment de fer algo és ara. I també us he de dir que el moment és de fer-ho ara, però també el moment és de prendre consciència com a societat de que això ho hem de reclamar. Sí? Si no es reclama, pues, si no hi ha interès, pues vol dir que potser no és una necessitat tan primordial, i nosaltres creiem que sí. I quan també parlem de les famílies vulnerabilitzades, de vegades tenim la sensació de que hem de marxar molt lluny per ajudar. I a casa nostra tenim moltes famílies amb situació d'inseguretat alimentària. I no cal tampoc anar a estrats a nivell econòmic molt baix, és que tenim companyes en el dia a dia que també fan malabars per tenir una alimentació saludable. Llavors jo crec que fan falta més polítiques, i m'atreviria a dir que polítiques també una mica més valentes, és a dir, que no mos faci tanta por fer el que toca.
4: Així. Aquí el titular és, Sabina, polítiques més valentes, que no es faci por fer el que toca. Superbo.
6: Jo podria afegir alguna cosa, però és que la Lourdes ha fet un speech impecable. No. O sigui, no, però una mica amb aquesta línia. És a dir, pensem, el que ha pujat la cistella de la compra, que és real, en els últims anys. Persones que ja els costava la cistella de la compra. Persones que no els costava, que els hi està costant la cistella de la compra. L'impacte que té això a les economies familiars. Sumat amb un escenari on hi ha moltes persones que viuen soles o poden viure en pisos compartits, acostumen a ser cistelles individuals. Vale? Crec que passe en part per fer apostes per cuines comunitàries, vale? I com volia dir la Lourdes, per cuidar el productor. Torno amb l'exemple del pebrot, que l'utilitzo molt, però penso que és com se'ns fa difícil saber el que és de temporada o el que no és de temporada. Per què? Perquè hem perdut la cultura de l'hort.
4: Doncs fins aquí. Pues volem agrair molt que hagueu vingut a participar en l'Espai Solidari.
6: Moltíssimes gràcies.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Què esteu barrinant? Va, digueu-ho. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de Ràdio El Despertador. Volem dedicar el programa d'avui a reflexionar al voltant del temps i com ens hi relacionem en el nostre dia a dia. Com sempre, però, abans volem sintonitzar amb algunes músiques que tenen a veure amb la temàtica d'avui.

0: una mica massa llarg, no, el diàleg d'avui, Mariona? O m'ho sembla a mi?
1: Ah, sí? Per què ho dius, això?
0: No sé, és que en fa poc que ja puguem anar malament de temps.
1: Què vols dir amb malament de temps? Que fem tard? Que ens espera algú? Qui ens diu quan ha de durar el programa? Des de quan?
0: Ostres, tens raó. És que ho tinc tan incorporat que si tingués ja el cronòmetre endins i la mínima ja estic patint.
1: Sí, és que és com si tinguéssim el dispositiu ja incorporat en tot. La necessitat d'aprofitar-lo, d'anar a contrarrellotge amb la vida.
0: Això mateix em passa, que estic tan en la cursa per atrapar-ho tot que sempre tinc la sensació que els dies se m'escapolegen de les mans.
1: Em sembla que no només et passa a tu.
0: Ah, no?
1: No, estem en un món on cada cop més escoltem els missatges i fins i tot mirem les pel·lícules a doble velocitat.
0: Tens raó.
1: I aquesta urgència aparent que ens fa viure en l'encaix, a la velocitat cada cop més accelerada per la tecnologització, en el multitasking constant, que ens fa perdre l'atenció en el verdaderament important, l'ara i la vida.
0: És veritat. Precisament a mi, amb tanta història, se m'ha passat dir-te que m'han encantat els temacles que han sortit per parlar del tema d'avui.
1: Això ens passa amb aquesta gestió que fem del temps, que se'ns en van els pensaments i l'energia en altres coses, o en el passat, o en el futur, en lloc de gaudir de l'ara.
0: De fet, sentits tan comuns com pot ser la nostàlgia, l'esperança, o la depressió, o l'ansietat, tenen com eix comú el temps, mentre mirem altres temps diferents del present.
1: Efectivament. L'altre dia llegia una cosa que ens pot ajudar a recollir. Deia com que la depressió és un excés del passat i l'ansietat és un excés de futur.
0: Sobre preocupacions que ens allunyen de l'ara, vaja.
1: Ja ho diu la paraula, preocupar.
0: S'han fet moltes cançons i s'ha escrit i filosofat moltíssim sobre el temps i la nostra forma de viure'l i gestionar-lo.
1: De fet, sí, un dels filòsofs més importants en abordar la concepció existencial del temps és el filòsof alemany del segle XX, Martin Heidegger. A la seva obra més important, Ser i temps, posava l'èmfasi en aquesta preocupació pel futur i en la importància cabdal d'abraçar la nostra condició temporal i finita per poder viure en plenitud.
0: Acabem sent esclaus i esclaves de les busques del rellotge. En aquest tempus fugit constant, mentre seguim donant corda una vegada i una altra vegada. Si ens ocupéssim més que ens preocupéssim, segurament viuríem la vida amb més presència i alegria i menys angoixa.

0: Doncs això és el que volem, que sigui sempre l'eixida. Un parèntesi atemporal, sense presses, per combatre la pressa i l'urgència, per evitar-nos des de la presència.
1: Malgrat el temps va passant, i amb ell els mesos, les estacions i els canvis que trobem en dins i en fora, nosaltres seguim aquí, proposant aquest espai. I en aquest cas ho farem, a més d'en bona música, amb convidades molt especials i amb algunes novetats.
0: Això mateix, coincidint que estrenem any, incorporem un parell de noves seccions amb dues col·laboradores que ens oferiran una mirada molt especial dels diferents temes que us anem proposant per reflexionar.
1: Ai, Mariona, és que no em puc esperar a començar ja d'una vegada.
0: Val, ok. Però no corris, que abans ens hauríem de presentar, no?
1: Ostres, sí, fem-ho bé.
0: Aquest impacient del meu costat és en Jordi Muñoz Jovell.
1: I com sempre, aquesta veu que relaxa només escoltar-la i et du oblidar-te de preocupacions i submergir-te en aquest moment present.
0: Wow.
1: És la de la Mariona, seguir-la, què et sembla?
0: No em facis la pilota i comencem, va.

No hi ha res en aquest món que no tingui un moment decisiu. I l'obra mestra del bon comportament és conèixer i aprofitar aquest moment. Cardenal de Retz, bisbe, polític i escriptor francès del segle XVII.

París, 1932. Un home suspès en l'aire, només a uns mil·límetres de tocar un bassal, just abans de l'impacte. No veiem el salt complet, ni l'aterratge a l'aigua. Veiem el moment previ, aquell instant fràgil on tot encara és possible. S'ha mullat? Ha aconseguit esquivar l'esquitxada? Qui observa, espera i captura l'escena a l'estació de Saint-Lazare és Henri Cartier-Bresson. Ell encara no ho sap, però al cap de pocs anys serà considerat el pare del fotoreportatge i un dels fotògrafs més cèlebres de la història.

Interessat des de ben petit per l'art i la imatge, Cartier-Bresson va endinsar-se de jove a la pintura a l'oli gràcies al seu oncle Louis, un pintor talentós que, malauradament, acabaria morint pocs anys després a la Primera Guerra Mundial. Després d'acabar la seva escolarització bàsica, va decidir seguir la carrera sota la tutela de diversos artistes. I als anys 20, en plena efervescència del surrealisme, Cartier-Bresson va deixar-se seduir pel moviment artístic, tot i que més tard, frustrat pels resultats que n'obtenia, va destruir bona part de l'obra produïda en aquella època. El 1929, però, la seva orientació professional va fer un gir inesperat. Aquell any va conèixer Harry Crosby mentre complia el servei militar. Crosby, un escriptor bohemi estatunidenc, li va donar la seva primera càmera i algunes lliçons de fotografia. Les ensenyances, però, no van poder durar massa, ja que al desembre d'aquell any Crosby va suïcidar-se. Dos anys més tard, el 1931, el jove francès realitzaria el seu viatge iniciàtic com a fotògraf a Costa d'Ivori. Durant els mesos que passà a la colònia francesa, va sobreviure fent de caçador, d'animals i de moments. En tornar a França, va conèixer un altre fotògraf enamorat de l'Àfrica, Martin Munkashi, un veterà que li mostrà una de les seves fotos predilectes, la de tres nois corrent a la riba del llac Tanganyika. De sobte, ho va entendre tot. La fotografia podia fixar l'eternitat en un instant. Aquesta és segurament la qualitat més elevada i paradoxal d'aquest art. És capaç de capturar un instant efímer i al mateix temps projectar-lo a la infinitud. Una fracció de segon, un fragment de realitat que delimita l'abans i el després. I com diu el fotògraf Carlos Bouza, és en aquesta frontera on la imatge adquireix el gruix simbòlic. No pel que mostra literalment, sinó pel que evoca, allò que suggereix, allò que convoca a la mirada de l'espectador. Henri Cartier-Bresson sempre va defensar la importància de no forçar la fotografia, sinó deixar-la fluir. Des dels inicis va entendre que en ella hi havia la capacitat única de congelar el temps. Així ho reconeixia quan afirmava: la fotografia és, per a mi, l'impuls espontani d'una tensió visual perpètua que atrapa l'instant i la seva eternitat. És quan s'adona de la fugacitat del temps quan cobra forma el concepte de l'instant decisiu, el seu dogma fonamental i un dels més seguits per la feligresia de fotògrafs contemporanis. És aquell moment en què el fotògraf s'anticipa en el flux constant de la vida i ens permet sorprendre-la en flagrant delicte, deia.

Si hi ha una obra que sintetitza clarament la noció de l'instant decisiu, aquesta és, sense cap mena de dubte, Darrere l'estació de Saint-Lazare, de la qual descrivíem l'escena al principi. La imatge d'un moment irrepetible, just en el moment propici. Però sotmetre l'art de Cartier-Bresson i de la seva fotografia en general a la mera acció temporal oportunista és no fer justícia a una altra de les seves grans qualitats, la de crear memòria, records. Fotografia és posar el cap, l'ull i el cor en el mateix punt de mira, afirmava l'artista. Perquè, més enllà de la destresa tècnica i d'un bon ús de la paciència i la ubiqüitat, el que fa que aquest instant es converteixi en transcendent és la seva ressonància posterior. No és només el temps que ja no hi és, sinó també el temps que ens interpel·la. Tota imatge fixa és una forma de memòria. Per allò que documenta objectivament, però, sobretot, per la subjectivitat i l'emocionalitat que es desprèn d'aquesta construcció visual. Quan fullegem un àlbum familiar, rememorem, aboquem, ens emocionem, plorem, riem, comprenem. És un mirall del nostre món endins. La fotografia no guarda el passat, el reactiva, el reviu en l'ara i l'aquí. Aquells temps no han marxat del tot. Per si encara hi ha algú que creu que l'obsessió del francès per la fotografia era més per capturar l'instant just que no pas un acte de resistència contra l'oblit, aquí va una altra cita seva. La Leica és per mi un quadern d'esbossos, el divan d'un psicoanalista, una metralladora, un gran petó calent, un electroimant, un record, un mirall del record.

avui, es calcula que cada dia es fan al voltant de 5.000 milions de fotos al món, la gran majoria amb smartphones. A les xarxes socials, diàriament s'envien i es comparteixen uns 14.000 milions d'imatges. No hi ha dubte. L'art que tan bé representava Cartier-Bresson s'ha convertit en un hàbit neuròtic per deixar constància tot hora de tot. Mireu on sóc, mireu què faig, mireu amb qui sóc, mireu-me. Projecció desmesurada, acumulació, comparació, egocentrisme. Ja no cal esperar, ja no cal observar, ja no cal pensar. Ens urgeix massa retenir el temps que, paradoxalment, estem deixant escapar. Potser ara el veritable instant decisiu ja no és el que fotografia la càmera, sinó el que decidim viure sense ella.

0: Fantàstica aquesta biografia, Mariona. Anem a seguir cultivant instants que ens generin benestar? En aquest sentit, dir-te que hi ha persones que no només anhelen el benestar, sinó que també fan coses perquè s'estengui. Que han posat paraules, mètode i consciència allò que moltes persones sentíem, però no sabíem explicar. Com la nostra convidada d'avui.
1: Sí, i avui a l'Àgora de l'Eixida tenim l'honor de conversar amb una d'aquestes persones que han obert camí i que ho ha fet deixant petjada. Estem parlant de Mercè Conangle, psicòloga, infermera, formadora i cofundadora, juntament amb Jaume Soler, de la Fundació Ecologia Emocional, l'any 1996. És a dir, que aquest any 2026 en fan 30 ja. I també del model d'ecologia emocional, una mirada pionera que ens convida a revisar com ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb les altres persones i amb el món, des del respecte, la consciència i la sostenibilitat emocional. La seva trajectòria ha inspirat a moltíssimes persones, equips i organitzacions a través de la formació, els llibres, que sense anar més lluny, el seu primer llibre, publicat l'any 2001, es deia precisament Donar temps a la vida, l'art de viure en plenitud, i també de diferents projectes que han tirat endavant a través de la Fundació Ecologia Emocional i dels diferents instituts que han creat, convertint l'educació emocional en una eina de transformació personal i social.
0: Per a nosaltres, a més, aquesta conversa té un valor especial. El despertador veu de l'ecologia emocional com un dels marcs de referència de la nostra metodologia i mirada, i al llarg dels anys hem tingut el privilegi de col·laborar estretament amb la Fundació en diferents projectes, així com, sense anar més lluny, assumir la direcció durant un temps de l'Institut d'Ecologia Emocional de l'Estat Espanyol i del Màster d'Ecologia Emocional. Per tant, és un privilegi que avui ens pugui acompanyar la Mercè.
1: I tant, i per això l'hem convidada, per parlar sobre el temps, sobre com el vivim, el gestionem, el forcem o el respectem. I això també és una manera de tornar a l'arrel, a la mirada que ens recorda que no es tracta de fer més, sinó de viure millor. Moltíssimes gràcies, Mercè, per acompanyar-nos. És un gran plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres.
2: Doncs gràcies a vosaltres per convidar-me. També és un goig estar en un lloc com el despertador, que desvetlla moltes consciències, o sigui que fer sinergies es tracta.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs vinga, va, comencem. Quan parlem de temps, sovint parlem de pensem en hores, en agendes i en molta velocitat. Des de la mirada de l'ecologia emocional, quina importància té la gestió del temps en el benestar?
2: Tu deies abans que pensem en hores, en agendes, això, pensem en el cronos, en la medició del temps. Jo, d'entrada, ja voldria dir una cosa que jo suposo que ja serà la resposta a tot el que em preguntareu, però jo la primera afirmació que faria és que som temps. Som temps. El temps és una dimensió de l'univers, com pot ser l'espai, l'energia, la matèria, el temps, la consciència. Llavors, quan naixem, s'obre com un espai i iniciem el nostre temps de vida. És allò que diem, que la nostra vida és com una espurna de llum entre dues foscors, la d'abans de néixer i la de després de morir, però hi ha un espurna, un esclat, i dintre d'aquest esclat, en néixer, s'obre el temps personal, que està dintre del temps universal, no? I clar, si jo sóc temps, es dedueix tot l'altre. Si em relaciono malament amb el temps, em relaciono malament amb mi mateixa. Si jo vaig amb tot un seguit de problemes que vinculo al temps, el que he de revisar és amb mi, perquè jo sóc temps. És el que sóc. No, quan un diu no tinc temps, és no em tinc a mi mateix.
0: Totalment.
2: Començaria per aquí jo.
0: Sí, sí. De fet, és això, no? És com un gran desequilibri, no? Que hi ha molt, que crec que és cap on estàs apuntant, no? Com aquesta, de vegades, com separació. Mira, l'altre dia teníem l'última eixida, parlàvem del despertar, de la consciència, i parlàvem de com moltes vegades vivim les coses com des de la dualitat, des de la separació, com si no anéssim amb nosaltres, com si fóssim una cosa a part. I és això, no? En aquesta separació crec que moltes vegades ens desidentifiquem o ens perdem en el fer, i deixem per en últim lloc el ser, no? Com en aquest desequilibri, a mi em ve aquesta pregunta també. Què diu de nosaltres, també emocionalment, aquesta dèria actual que tenim per aprofitar el temps, per optimitzar el temps, per no perdre el temps?
2: Si realment jo sóc temps, perquè l'ésser humà sense temps no existeix, és el temps, és vida. El temps és vida. La meva vida és temps. Jo no puc dir jo no tinc temps. Quan jo dic jo no tinc temps, m'estic dient jo no em tinc a mi. Com el temps és una dimensió separada de mi. No, no, no, jo sempre tinc temps. Una altra cosa és què faig o com m'ubico jo en el meu temps, perquè igual tampoc no és què faig, és on em situo dintre del meu temps de vida, què m'importa, què estimo, què amplio, a què dono presència, a què dono importància, on poso la meva atenció. Clar, si algú té el sentiment intern de que el temps se li escapa, de que no en té, de que sempre va així, de que hi ha gent que li fa perdre el temps i, per tant, hi ha algun culpable fora de que aquest temps se li en va, no? Clar, tot això genera tot el contrari del benestar que abans deia Jordi. Això és font de total desequilibri. Però a vegades, en lloc de començar a fer tècniques de com gestionar el temps, jo crec que el primer que hem de fer és aturar-nos i reflexionar sobre aquesta primera premissa. Què sóc jo sense temps? Doncs estic mort, no sóc. Per tant, si jo sóc temps i jo em vaig entreteixent amb el temps al llarg de la meva vida, i el que he de mirar és que els fils amb els que jo entreteixo el meu temps siguin fils valuosos, que precisament el que facin és una xarxa amorosa, una xarxa que em faci sentir viva i que doni vida, no, als altres. Tot l'altre és que he entrat en la voràgina d'una societat de consum que, com diu el Jaume, ens acaba consumint. A nosaltres mateixos, no?
0: I, Mercè, què intentem compensar quan anem sempre tan accelerades?
2: Bé, jo crec que és una mica aquella metàfora del burro i la pastanaga, Jordi. De dir, sempre tenim en una societat, que dèiem la societat de consum, és que a veure, no vivim fora d'un context, ja ho saps, estem en un ecosistema molt concret, en molts ecosistemes, però en un social que és una societat que, com que és de consum, sempre ens posa pastanagues, objectes de desig, de coses que hem d'atrapar. Quan jo ja en tinc una, me n'en poso una altra, més gran i més lluny. Llavors, és allò de tinc la pastanaga, però jo mai no acabaré arribant a aquesta pastanaga. És una societat de la insatisfacció, és una societat doncs, que mai n'hi ha prou de res, és una societat de que jo sempre estaré insatisfet per alguna cosa. I, per tant, m'esforçaré per tenir l'èxit, la fama, la bellesa, el diner, el que sigui que ara em toqui atrapar, no? Llavors, què intento compensar? Doncs segurament, això ja es diu molt, ja es diu un buit intern. Jo et diria, intentes el mirar tant enfora, fugir del teu dins, no? Potser perquè és un territori molt desconegut. També perquè molta gent no sap ni que té aquest territori, ningú li ha explicat mai. No és conscient de que hi ha espais interns que són planetes, que són universos, no? I que aquí hi ha molt per explorar. Llavors, on posem el focus? On posem el focus d'atenció és on posem la consciència. Si el focus el posem a la fora i a la fora hi ha gent que ens manipula, que ens vol fer anar a cap una direcció posant-nos uns hams allà perquè com peixets anem a buscar-ho i nosaltres no som conscients de que jo puc triar una altra mena de manera de fer, doncs caic aquí en aquesta mena de trampa. Jo miraré tant més en fora com menys bé estigui jo en els meus territoris interns.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
3: Les notícies del cap de setmana.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa aquest dimarts les fonts lúdiques i d'aigua de la ciutat que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Font de la Rambla Balmes, i tots ells, recordem, d'accés gratuït i obert a tothom. Entre aquestes actuacions, ara s'hi està fent la desinfecció dels espais i els controls sanitaris pertinents amb l'objectiu de garantir un ús segur, especialment per als més petits. El primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, Raül Broto, ha reconegut que aquest any no han complert amb els temps establerts per obrir les fonts perquè les tasques de manteniment s'han allargat.
1: Som molt conscients que aquest any doncs, no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema doncs, de garantir la seguretat de la ciutadania, doncs s'han allargat més del previst i, per tant, doncs, per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, doncs, ja estem d'alguna manera treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això doncs, no es torni a repetir.
0: Recordem que les fonts s'obriran aquest dimarts 7 de juliol, amb la primera que obrirà a partir de les 11 del matí. I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb total garanties. En aquestes obres de la Rambla Pompeu Fabra, que recordem, hi ha un esvoranc des de fa un any. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament, i és que la Rambla es troba tallada en un dels sentits entre el carrer del Sol i el carrer Madrid a causa de l'esvoranc que l'havia provocat per una afectació important a la xarxa de clavegueram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. Aquesta actuació integral, valorada amb 350.000 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic, fet que ha retardat l'inici d'aquestes obres.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
3: I Mercè, com podríem començar a canviar aquest relat? Algú que realment vulgui fer passes per poder viure amb major benestar, quina idea clau, quina pràctica o quina pregunta podríem fer-los a aquests oients? Què els ajudaria a reconciliar-se amb ells mateixos i amb el temps, a deixar de veure'l com un enemic per viure'l, per evitar-lo, per viure'l amb molta més pau i molt més benestar?
4: Bueno, jo crec que potser primer diria observa't, dedico uns dies a observar-te, si convé pren nota, què faig amb mi, què estic fent amb mi, amb el meu temps, no? Perquè sóc jo. És a dir, escriu, què estic fent avui, des que m'he llevat fins que me'n vaig a dormir, amb el meu temps, què estic trenant amb mi mateix amb aquest temps, i fes una llista potser de coses, i llavors mira-te-la i pregunta't, per què, el sentit, per què he dedicat avui una hora a l'eixida, és un dit. Per què me n'he anat al gimnàs una hora abans de fer l'eixida? Doncs jo tinc clar, per al meu cos físic, perquè penso doncs, que aquesta tasca que feu és important, perquè vull posar-hi un granet de sorra aquí per si pot servir. Perquè després, vale, i si trobo que tinc aquí una mena de forat, una mena de dedicació de temps, de la meva atenció, amb tot lo de valor que té això, que no li trobo cap mena de sentit darrer, perquè, ull, a vegades el sentit és això em dona per pagar el lloguer i per pagar les despeses de casa. Doncs, escolta'm, això és un sentit. O sigui, que per a què, mentre no en trobi un altre, encara que no sigui el treball del segle, jo assumeixo això. És a dir, no és que t'hagi d'agradar. Has de trobar un sentit. Pagar factures és un sentit, ho sento. És una necessitat que tenim. Menjar, també. Això ho necessito, sí. Per tant, necessitat. Ara, igual, estic dedicant temps en projectes, en persones, fins i tot, que tu analitzes i dius, bueno, a veure, cada vegada en surto mal parat, cada vegada entro allà amb 100 d'energia i en surto amb 50. No acabem... Revisa, perquè potser hi ha coses que també hem de limitar i de dir, mira, no... Ara el meu temps és tan valuós, què necessito realment? Perquè a vegades el que necessito potser no sempre ho estimo, però potser puc aprendre a estimar-ho una mica. Què necessito, què estimo i, per tant, m'estimo. I si m'estimo, comencem a prendre decisions.
5: I en aquest sentit és prendre'm seriosament, no? També a mi, a la meva forma de viure, no? Abans venia segurament la pregunta sobre el temps seria la pregunta de sobre com vull viure, no? O de quina manera vull viure, no? Amb això sí. Que deies ara també de certa edat, dius, no? A què vull prioritzar? Què és per mi important, no?
4: Exacte, què és realment?
5: Inclús mania, no? Sí, és, evidentment, també per no muntar-nos en els mundos de Yuppie, no? Evidentment que estem en moments que no podem analitzar, que podem necessitar uns ingressos per una feina o pel que sigui, però si puc validar-me que inclús aquella feina, això que em diuen, que ara em permet pagar unes factures, allò m'està buidant d'energia i puc prendre seriosament i invertir un temps també en mirar un canvi si puc trobar alguna altra forma de poder tenir aquests ingressos d'una altra manera, no?
4: I això... Sí, o reduir necessitats.
5: O reduir necessitats.
4: O veure que coses que dius ho necessito, realment necessitar, no ho necessites. La vida és un tema d'equilibri. I en aquest equilibri, jo penso, hi ha d'haver atenció posada, primer en cada cosa que fas, l'atenció posada. I després donar temps a la vida, com tu deies, Jordi, en el com jo imagino o voldria

0: qui he estimat, què he estimat, què he aportat en aquest teixit de la vida, no? I jo crec que si això ho tenim mínimament clar o anem reflexionant, no es tracta tant de fer coses, sinó que ja cada pas que un fa ja el va portant cap aquí. No, no és ara que tenim de començar a fer deures, però sí reflexionem, observem-nos, on poso l'atenció, per a què la poso, ho estimo, ja està.
1: Doncs amb això ens quedem. M'encanta aquesta visió també que ens has aportat del temps relacionant-ho amb la tendresa, no? que també ens porta també a una dimensió que de viure'ns des d'un lloc amb amor, no? Que és això que estàs tancant, no? Des d'aquest lloc. I no tinguis cap dubte que nosaltres ens has regalat ara molt en aquest espai. T'agraïm moltíssim la teva presència, Mercè.
0: És un regal sempre conversar amb tu. Per l'oportunitat, i espero que algú alguna coseta doncs li pugui servir, això és el més important, i felicitats per l'espai de la Xina.
1: No, a tu. I sobretot el que dèiem a l'inici, no? Com comentava la Mariona, també parlant de temps, felicitar-vos també a tu, en Jaume, per 30 anys de projecte amb la Fundació.
2: Ecologia Emocionant.
0: Sí, home, el 30 de maig, el de matí, Fabra i Coats, bueno, ja ho penjarem.
1: El 30.
0: El 30 de maig, 30 anys, sí. Esperem, si en voleu venir, a veure.
1: I tant.
0: Doncs una abraçada molt gran.
2: Moltíssimes gràcies, Mercè. I ens quedem amb aquesta reflexió, eh? I que aquesta reflexió i aquesta presa de consciència de com volem viure el temps i a què li donem prioritat, que la fem quan abans millor.
0: Però sobretot perquè la vida també ens ensenya que no forçosament viurem tot el trajecte sencer. Hi ha gent que es queden trabats per circumstàncies accidentals i no s'ho esperaven. I jo crec que sempre hem d'esperar, hem de viure com si cada dia fos el possible darrer dia, no? Llavors potser seríem més intel·ligents en el que triem.
1: Doncs millor manera d'acabar,
2: impossible.
0: Molt bé, doncs gràcies.

0: Doncs ara arriba una de les noves seccions que us prometíem al principi.
1: Ens fa moltíssima il·lusió presentar-vos a la Clara Ribadellada, narradora, escriptora i músic, que amb dos llibres publicats facilita clubs de lectura i tallers d'escriptura. Ella és i serà l'ànima del Rebost Ancestral, un lloc en la nostra eixida on aprovisionar-nos de recursos que formen part de qui som, de les nostres arrels culturals, aquells mites, relats, llegendes que ens conformen.
0: Uau, quina pintassa! Doncs vinga, va, obrim la porteta d'aquest rebost on hi trobarem coses de la terra i de la natura, del que ens habita i del que ens és propi.

0: por escrito, no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo.
1: Encetem aquest nou espai parlant del temps, el tema que avui ens ocupa, en els mites, llegendes i contes clàssics, que ens porten la saviesa antiga amb què proveïm aquest rebost ancestral. Les històries mítiques i les rondalles se situen quasi sempre en un temps indeterminat, en un moment imprecís que, més que passat, és fora del temps. Curiosament, això no es situa en el temps lluny de nosaltres, sinó ben a prop. Jane Houston deia: "Sempre he pensat en un mite com quelcom que mai no va existir, però que sempre està succeint." Situant-nos fora del temps, els mites i els contes populars ens diuen que allò que expliquen no pertany a un moment remot, sinó a un moment etern. L'inici dels relats ens transporta en poques paraules a aquest moment intemporal, amb fórmules com "temps era temps", o "fa molt i molt de temps", o "vet aquí que en aquells temps", o "hi havia una vegada quan els ocells tenien dents", o "fa qui sap los anys". I això és així en tots els idiomes i totes les tradicions. "Once upon a time" en anglès, "fado fado" en irlandès, "down o down"

Rotemun, Bulak, Mukashi Mukashi en japonès, etc. Però en el si d'aquest temps, fora del temps dels mites i els contes, el temps també discorre. Passen les hores, els dies, les setmanes, els mesos, els anys. Sovint, els reptes es presenten en una successió temporal. El protagonista ha de superar una prova en el termini d'un dia, i l'endemà se n'imposa una altra, i l'endemà una altra. En altres històries, els personatges disposen d'un temps limitat més llarg quan se'ls encomana una missió, que sol ser d'un any, o més precisament, un any i un dia. Els tres fills del rei han de trobar la flor romanial per guardar el seu pare i es citen al cap d'un any i un dia a l'entreforc de camins on s'acomiaden per anar a buscar-la. El rei concedeix un any i un dia al príncep Artur perquè li porti la resposta a la seva pregunta. I així en tants relats. Un any representa un cicle complet, un cercle que es tanca. Un any i un dia, en canvi, simbolitza un contínuum de temps, una roda que gira sense final, una espiral, que és la forma que millor representa l'evolució dels personatges, com a mirall de la nostra pròpia evolució. El temps en les narracions és, doncs, una representació dels processos interns i ens diu que hem de respectar el procés donant temps a totes les fases, també al repòs, a l'espera, a la digestió, a la nit, al son, al vagareig, al camí. Un recordatori molt escaient en aquests temps de pressa i d'immediatesa que corren ara. Els mites i els contes ens ensenyen a respectar el moment de cada cosa, com el relat Els 12 mesos de la tradició eslovaca, on una madrastra i una germanastra envien Marushka al bosc en ple hivern a buscar primer violetes, després maduixes i finalment pomes, quan no n'és el temps. Marushka troba en una clariana del bosc els 12 mesos, que seuen en un cercle de pedres i van ocupant successivament el tron, cadascú en el seu torn. Marushka és bondadosa i respecta cada moment i rep l'ajuda dels mesos quan els la demana. La madrastra i la germanastra, en canvi, no ho fan i moriran sepultades per una tempesta de neu. Aquesta llegenda i tantes d'altres de la tradició oral narren la importància de respectar els processos, els cicles i els seus diferents moments, de respectar el temps, de respectar-nos i donar-nos temps.

0: Quina meravella aquesta estrena.
1: Em quedo amb aquesta idea que ens proposa la Clara de respectar els temps de cada cosa com a forma de respectar-nos.
0: Sí, crec que enllaça perfectament aquesta idea d'evitar el temps amb el nostre pretext d'avui. Aquest espai on deixem entrar recomanacions culturals de llibres, de música, pel·lis, sèries, que ens permetin seguir aprofundint sobre la temàtica que tractem des d'un altre lloc.
1: Ja no hi és l'Eli, però malgrat sabem que és impossible emular les propostes exquisides que ens feia, hem decidit atrevir-nos a assumir el repte i mantenir la secció plegades, oi, Mariona?
0: Això mateix, i avui parlant de la gestió del temps, és inevitable veure que la cultura fa segles que intenta respondre a una pregunta tan simple com vertiginosa. Què és el temps i què ens fa a nosaltres?
1: Perquè tal com estem tractant al llarg del programa, una cosa és el temps del rellotge i una altra molt diferent és el temps que vivim per dins.
0: Aquí és inevitable que ens vingui al cap Marcel Proust, qui en la seva obra A la recerca del temps perdut, una novel·la escrita entre 1908 i 1922 i publicada en 7 volums, ens parla d'un temps que no és lineal, sinó fet de records. Un olor, un gust, la famosa Magdalena, i el passat, de cop i volta, es fa present.
1: Que bonica aquesta proposta del temps com a experiència íntima, sinestèsica. El valor de l'experiència sentida a través d'un aroma, d'un sabor, d'una melodia, com aquesta sinfonia de Mahler que ara està sonant, i el viatge immediat a tants records. En una altra tonalitat, però molt vinculada, hi ha Mort a Venècia, de Thomas Mann, novel·la del 1912 que 35 anys més tard portaria al cine Luchino Visconti. En aquesta trobem un temps que s'alenteix, que s'esgota, mentre el personatge intenta retenir allò que sap que és fugaç, la bellesa i l'anhel de la joventut.

0: voler atrapar el temps, aquesta lluita perquè no se'ns escapi el famós tempus fugit. Aquí el temps ja no és memòria, és límit. Ho trobem molt viu, per exemple, en un altre referent literari, en el Faust de Johannes von Goethe, un clàssic de 1774, publicat en 1808, on veiem un savi disposat a vendre l'ànima a Mefistòfil, el diable, per no envellir i guanyar temps, poder, coneixement.
1: Una metàfora molt actual, si ho penses, aquesta obsessió per aprofitar el temps, rendir, arribar a tot. Per això et vull parlar, Mariona, d'una novel·la fantàstica que és quasi un conte del 1973, que és de capçalera per mi. De fet, avui en dia és gairebé profètica. T'estic parlant de Momo, de Michael Ende. Momo és pràcticament un conte, una faula. Ens parla d'uns homes grisos que roben el temps de la gent en nom de l'eficiència. El temps és un bé preuat i no es pot perdre. S'han de fer coses útils i per no malversar-lo s'ha d'emmagatzemar al banc del temps. En contraposició, als homes grisos, la protagonista, Momo, és una nena que sempre ofereix temps d'escolta i calma. Sempre ofereix presència. Ella, amb el suport de la seva amiga, la tortuga Cassiopea, torna el temps segrestat i la vida a la humanitat. Et ressona d'alguna cosa?
0: Uf, i tant, si em ressona. Aquest afany d'estalviar temps que pot acabar sent perdre vida. Perquè el temps que no s'evita, s'asseca. Si ho passem al cinema, el joc amb el temps és fascinant. Per exemple, abans que parlàvem de voler atrapar el temps. Què passa quan és a la inversa i el temps ens atrapa a nosaltres?
1: Ostres, curiós.
0: Et sona, no, aquesta música?
1: Però sí, em sona. Jo crec que s'estic en el bucle encara.
0: I tant, Atrapat en el temps, de Harold Ramis, de 1993. Ens presenta el mateix dia de la marmota.
1: A Ponxatoni!
0: Repetit fins a l'extenuació, fins que el protagonista, un inicialment mesquí ególatra Bill Murray, canvia la seva manera de viure'l i fa un viatge de transformació.
1: Aquí el missatge és clar, no és el temps el que ha de canviar, som nosaltres. Però posats a viatjar en el temps, què me'n dius d'aquest clàssic Retorn al futur del 1985 de Robert Zemeckis? Quien de más? Impossible parlar del temps i del cine sense aquesta saga que ha marcat tantes infàncies i adolescències. En aquest cas, viatgem al passat amb una màquina del temps en forma de DeLorean, un cotxarro increïble per arreglar el futur. I ens adonem que qualsevol petit gest té conseqüències inesperades.
0: És brutal com ens recorda que viure obsessionats amb el futur sovint ens fa desconnectar del present. També en el curiós cas de Benjamin Button, de 2008, de David Fincher. Una trama on el protagonista, en lloc d'envellir, rejuveneix.
1: Qui no voldria, eh?
0: Doncs sí, viure el temps a l'inrevés per acabar arribant a la mateixa pregunta de sempre. Si tinguéssim més temps, estimaríem millor?
1: I després hi ha pel·lícules com Inception del 2010 o Interstellar del 2014, el mateix director, Christopher Nolan, on el temps és relatiu. Minuts que valen anys, capes de realitat que se superposen. Aquí el temps ja no és només cronologia. Es plega i es desplega en el somni i en la consciència. Com més profund entres, més es dilata.
0: Aprofito que menciones arguments difícils de seguir pels jocs temporals per parlar d'una de les trames per antonomàsia que més va revolucionar el món de les sèries. Estic parlant de Lost, creada per J.J. Abrams, Damon Lindelof i Jeffrey Lieber. Sèrie de 6 temporades que va emetre's entre el 2004 i el 2010, que juga precisament amb aquesta desorientació temporal. Passat, present i futur, tots barrejats, com la nostra pròpia experiència vital quan perdem el centre. Trobem una coralitat de supervivents en una illa molt misteriosa que els confronta amb el seu passat, la seva essència, i els porta a evolucionar a nivell individual i també col·lectiu.
1: Al final, Mariona, totes aquestes obres ens apunten cap al mateix lloc, oi? Potser la veritable gestió del temps no és organitzar-lo millor, sinó evitar-lo amb més presència.

0: per acabar, no podíem deixar fora Casablanca de 1942 de Michael Curtis i aquesta banda sonora tan memorable.
1: Sí, ens hi quedaríem a viure, oi, allà?
0: Sí.
1: Aquí, amb aquesta banda sonora.
0: I tant. Una pel·lícula on el temps és memòria, renúncia i amor que no s'esborra. Aquesta cançó que va immortalitzar Dooley Wilson, el Sam, que ho diu tot. As time goes by. El temps passa, però hi ha coses que d'alguna manera es queden, com els vincles, les paraules dites a temps i aquest espai on ens aturem a mirar-hi.
1: Oh, torna-la a posar, sisplau, Mariona, m'hi vull quedar. Bé, en qualsevol cas, sempre ens quedarà el pretext, oi?
0: I l'eixida, sí, sí, que segueix amb una altra nova secció que també estrenem avui.
2: Una casa en el cielo.
1: Ens fa molta il·lusió l'inici d'una nova secció que volem que sigui un espai íntim i profund com pot ser una recambra, per això li hem posat aquest nom, un lloc on reflexionar en pausa.
0: La que ens portarà l'escriptora de relats i poesia Caroline Mowat amb els seus textos lírics i crítics plens de capes i personalitat per seguir revisant les temàtiques de cada programa des d'una nova perspectiva.
1: Endavant, Caroline.

Diuen les iaies que anem tirant i que qui dia passa any empeny, convertint el temps en una condemna silenciosa, una eterna derrota de Sísif contemplant la roca, tornant al punt de partida en una futilitat permanent d'una insignificant vida. Diuen que es passa el dia com es pot i que a certa edat se't passa l'arròs, que hem de viure ràpid, que hem de viure intens, que hem de capitalitzar les hores invertint en bancs de temps. Hem de monetitzar el temps d'oci en un carpe diem permanent, acumular béns immobles, oblidar-nos de ser, buscar la dopamina emboirats de soroll, en una carrera infinita, en un etern scroll. Omplir el temps de contingut efímer, fugir del silenci aixordador, creure'ns la fal·làcia que la llibertat són les vacances d'agost. No fos cas que ens aturéssim. No fos cas que respiréssim. No fos cas que ens contempléssim i ens trobéssim cara a cara amb aquella nena que ens demana explicacions sobre què hem fet amb els seus somnis, on estan les seves il·lusions, on hem soterrat els anhels de menjar-nos el món i com ens hem oblidat de viure, majúscules, els seus segons. Recordeu quan les tardes eren eternes? Recordeu quan viure era un joc? No sé vosaltres, però jo em rebel·lo. En empeny els dies i anar tirant. Em rebel·lo en comptar les hores per invertir-les en el demà. Em rebel·lo en fer-me col·leccionista, en voler acumular. Em rebel·lo en voler anar ràpid sense escoltar el que el cos em demana. Una pausa. Enmig de la vacuïtat accelerada de llistes interminables de cafès constants. Silenci. Enmig del soroll que ensordeix els ecos de la pròpia veu que ens arriba com un lleu xiu-xiueig. Presència, enmig d'una impermeabilitat que s'ha tornat endèmica, on sembla que la vida rellisqui, no la deixem entrar. No sé vosaltres, però jo em rebel·lo en no intentar viure cada segon, cada minut i cada dia com si no hi hagués demà.

0: com diu Yunchul Han en el seu últim llibre que m'estic llegint i al qual fèiem referència anteriorment, en el qual s'inspira molt en el pensament de Simone Weil, potser la veritable alegria no està en acumular instants, sinó en evitar-ne un de sol, però del tot, de veritat.
1: Abans d'acomiadar-nos, us deixem, com sempre, amb algunes preguntes perquè us acompanyin a seguir reflexionant. En quins moments del teu dia vius sotmès al cronòmetre?
0: Què canviaria si avui deixessis que la brújula interna marqués el rumb?
1: A què li estàs demanant immediatesa quan potser necessita temps i procés?
0: I si el temps no fos el problema, què creus que és el que realment et costa sostenir?
1: Bé, ara sí que estem arribant al final.
0: Creus que se'ls haurà fet llarg, Mariona?
1: Bé, llarg o curt és relatiu, dèiem, no?
0: És veritat. A mi m'ha passat volant. I mira que no l'hem fet a doble velocitat, el programa.
1: En tot cas, si encara ens esteu escoltant i heu arribat fins aquí, gràcies per invertir el vostre temps en compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Recordeu que teniu tota la música del programa recollida a la playlist de Spotify.
0: I que també el podeu escoltar l'episodi complet a Spotify i a iVoox, així com trobar-ne la versió transcrita d'aquest i d'altres capítols a la web del Despertador a Resonàncies de l'Eixida.
1: Gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta eixida. A la Mercè Conangle, que ens ha acompanyat a l'Àgora, a la Clara Ribatallada i a la Caroline Mowat, que avui s'han estrenat com a noves col·laboradores de Luxe, a l'Arlín Segués per posar veu i a l'Elif Burgaz per posar música a la sintonia del nostre programa. I com sempre també a tot l'equip del Despertador per fer-ho possible.
0: I a vosaltres, com no, que ens escolteu i ens regaleu el vostre temps. Desitgem que hagi estat un espai de calma per respirar.
1: Ens acomiadem...
0: I no corrent ni arribant tard.
1: Sinó deixant-nos portar per la corrent, com canta Pau Ballbé, com troncs baixant pel riu.
0: Quedant-nos una mica més en aquest instant que és ara, assegurint cada moment.
1: Una abraçada.
0: I fins la propera eixida.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i de cop plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
2: Ni mama ni momo.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
3: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim. No? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
1: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
3: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú, i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no?, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa, o vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació. No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
3: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, no. Llavors aquí...
1: Em vols fer quedar malament, que no saben ni què vol dir.
3: Em vols fer quedar malament, exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs reptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent. No? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor.
4: Que tothom va... Aquella porta que es trenca.
3: Aquella porta tancada. Jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa. Una casa en construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Uh-huh. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. Clar. I bueno, i això pot ser un perill per mi, llavors crido algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començar a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar, és un aprenentatge.
4: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
3: No.
4: Ves allà i pensa un rato què has fet.
3: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
4: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
3: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
4: El dia de l'aniversari no pretenguis...
3: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
4: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
3: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
4: Al revés.
3: Ah, perdó, al revés, és veritat, és
4: sí,
3: veritat.
4: Al revés,
3: les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
4: És un fet que van més tard en la maduració.
3: Això és a grans trets, sempre d'acord. Hi ha excepcions.
4: Però als 30, imagina't. Els 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
3: I tant.
4: I potser que encara no tinguis aquesta
3: maduració. Hi ha pares i mares, jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
4: Clar, també, clar, imagina't.
3: Clar, llavors aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ.
4: Clar.
3: Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, i la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
4: S'està defensant.
3: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
4: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
3: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpàtico no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pegar.
4: Sí?
3: Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
4: Clar, i supervivència.
3: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em menja el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, amb aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
4: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
3: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
4: Que a poc a poc no van.
3: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare...
4: Com aquestes avionetes que van a
3: hèlices. Exacte, saps? Les hèlices que dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues, jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades, és que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diria? Al cielo, al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant, saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no?, i estava mullada, i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Em vaig tranquil·litzar.
4: Clar.
3: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no?, la major part del temps amb l'etapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
4: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
3: Sí.
4: és millor apartar-te, és millor no dir res, què és el que hauríem de fer?
3: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
4: Molt bé.
3: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes, i intentes respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa... demana ajuda, no?
4: El típic relleu, no?
3: El relleu, li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir, fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú, ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada... podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
4: Estàs bloquejant, no?
3: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu. No?
4: Com és l'hora... és que és l'hora d'anar a dormir.
3: Ja està,
4: és que és d'anar
3: ja
4: a dormir
3: està.
4: Perquè haig de posar el rentaplats, perquè després no sé què... Ja m'estic
3: angoixant. Està. Llavors entres en control, entres en lluita, i des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerada, et puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo sóc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
4: estàs
3: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil... Però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
4: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
3: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
4: Total.
3: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tu tienes que hacer es que... tu dius, és que no, estàs ficant el foco en tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis a transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions hi són.
4: I seran sempre.
3: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults, tampoc.
4: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
3: Vinga.
4: Vinga, què ens planteges avui?
3: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
4: No, menys mal. Que hem començat molt fort.
3: Exacte. Avui vull que prenguis un moment i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat, allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota que és allò que et treu l'energia, no? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill-filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer, no importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present amb aquesta setmana o amb aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho. Perquè moltes vegades es queda la idea, però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho, i això ha de ser innegociable.
4: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta. Has d'estar-ho bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra. Per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
3: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociencia para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
4: Mai, sents neurociència i ja et desmaies.
3: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
4: Perfecte.
3: Sí, de moment aquesta recomanació.
4: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
3: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
4: Perquè què passa? Ho estem fent?
3: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
4: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mollet del Vallès ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal, un consell que neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament, on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Dos dels representants del Consell, la Jana de l'Escola d'Estonac i el Juanjo de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se sentin escoltats i puguin proposar iniciatives que poden tenir un gran impacte real a Mollet.
1: Pues a mi personalment em fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
2: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
0: L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. Els participants han coincidit en la necessitat d'ampliar l'oferta d'activitats destinades als joves i de disposar de més espais on poder trobar-se i desenvolupar iniciatives pròpies. I des d'aquest 2 de juliol que les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través del qual l'Ajuntament de Mollet posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre del 2026 i l'adjudicació final es farà per sorteig. En aquesta primera fase es compartiran un total de 60 kW de potència a raó d'un kW per cada sol·licitant. D'acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d'una taxa regulada a ordenança fiscal que aquest 2026 és de 54,53 euros per kW. Tot i això, l'estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l'import de la taxa i, si bé l'estalvi exacte dependrà del contracte que cada beneficiari tingui en la seva comercialitzadora.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victòria Montoro, és cap del servei d'otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició, si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua.
2: Evidentment, val? El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat portar, escoltar música amb auriculars o bé amb insertos. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans. No estar 5 hores seguides, doncs, exposat amb un soroll constant.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons del silenci que hi ha en els trens, no? I que és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que, bé...
2: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovasculars com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
1: Quina és la diferència, jo, quan diem bé, doncs estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre... Hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
2: A veure... La pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60, cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar per què. Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades, doncs, a la primera, bueno, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val? Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no?
1: Val? De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o no?
2: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, o sigui, la medicina privada, la medicina pública. Val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no

0: cosa sobtada o sordesa sobtada, aquella en la que en un moment concret perds l'audició, val? I habitualment és, bueno, no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que en lleven la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
1: L'oïda pot arribar a fer mal, és a dir, no?
0: Si l'orella.
1: Sí,
0: l'orella, sí.
1: L'orella, sí.
0: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa, quan, a veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de la ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, una otitis, tenir moc a l'orella. I aquestes pèrdues auditives habitualment no són, bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí,
1: relativament senzilles, val? Sí.
0: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
1: Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants coclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen, i també doncs això en infants, no?
0: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen, que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera infància. Des de la primera infància.
1: I els audífons és una... abans comentàvem, no?, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys haurien de fer revisions? És...
0: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació, però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
0: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un de estic sentint però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
0: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
0: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal.

0: Eliminar. La diometria tonal eliminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta diometria que et posen els cascos dins la cabina i tu has de sentir doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta diometria és una diometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però la diometria que dona molta més informació és la diometria verbal. La diometria tonal és una diometria que la podem fer en 15 minuts i la diometria verbal consisteix que l'estímul són paraules. Val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat, val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta diometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina. Val? Llavors, aquesta diometria també es fa en cabina i en cascos. Però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot. I tu, en totes aquestes interferències auditives, has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment, l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta allò, reproduir el que és el dia a dia, no? La vida real.
0: Evidentment.
1: Com dèiem, sí. No acostumem a estar tancats, sí, en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
0: Hauria de ser. En condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques, que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
1: De manera que si hem de requerir d'un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
0: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el Fem Salut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
0: Mira,
1: per prevenir la pèrdua,
0: sí,
1: d'audició.
0: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar doncs, a patir pèrdues auditives més precoços, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, val? I també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua auditiva. Tot el que són la família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, naproxen, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris, i no confondre amb el paracetamol, val? Quan es prenen de forma molt cronificada, poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives, però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc. Quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics perquè són molt necessaris per la patologia que té la persona.
1: En la qual cosa entenem allò que els professionals, sí, són coneixedors i informen també a l'usuari,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt... Bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val, també poden afavorir pèrdues auditives. Per què? Té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas, i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques també, pel mateix mecanisme, i després, evidentment, l'exposició a soroll. Llavors, tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos, sí que és recomanable que facin servir doncs, una protecció auditiva adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén gent... que les empreses sí. No, han de vetllar per aquests riscos sí. laborals i equipar, no?
0: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Clar, ja sé dir. Sí, però bé, no. En la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum. Això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer? O no...
0: No cal fer res.
1: O diem allò perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi ha molts estris, no?, els més sí. coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
0: No cal fer res, jo no em rento les... no em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixugo i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li traurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: Mm-hmm. I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó?
0: Amb el dit.
1: Amb el dit.
0: El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
0: Igual que un adult. Mm-hmm. Lo mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els no? De natació...
0: Val. Aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és aixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val? Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola, i llavors, si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem aixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment... Bueno, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
0: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit un estonet abans, això, sí. Què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat. Però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important, perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No. La pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: És a dir, això és una falsa creença.
0: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també... O sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició... corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
1: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
0: Ja, sí, no? L'aïllament social... Mm? També és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
1: Això és, sí, és una dada, sí, impactant.
0: Sí, el problema és, el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reàcia a portar audiòfons. I jo penso que en el fons és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
1: Sí, econòmics no són.
0: Sí. Hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens. Pels adults no sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent, doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
1: Per no tema vol. Estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
0: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa pagar uns audiòfons que poden costar 5.000 euros tranquil·lament, costa molt pagar. Llavors, hi ha com una negació, les persones acaben negant que tenen un problema d'audició i t'acaben dient frases com para lo que hay que oír o bé, doctora, jo amb vostè no tinc cap problema, és que jo la sento molt bé, clar, clar, jo sempre els dic, sí, sí, però tu m'estàs sentint cara a cara, jo t'estic parlant cara a cara, no hi ha ningú més que estigui xerrant, no hi ha soroll, per tant, la comunicació és directa. Val? Una altra recomanació, val? Molt important per les persones que tenen un dèficit auditiu i especialment per les famílies i amics, val? Que és, si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós, val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara, val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis que, tot i que no la sabem, val? No hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
1: De vegades allò, no?, et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació o amb una altra i dius que no t'entenc, clar, com ho has,
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones a que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no, s'acaba aïllant, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba aïllant.
1: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
0: Sí. Bueno,
1: tenim,
0: sí,
1: un, sí, minut, eh?
0: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist de que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
1: S'ha ajustat. Li agraïm perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió. Adéu-siau.
0: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
2: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
5: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
3: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Tastets de llengua.
8: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què es refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrina amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Comencem un nou programa de El que es ballava al Vallès, recopilatori dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 1979 amb una cançó que és brutal. Ain't No Stopping Us Now, de McFadden i Whitehead. Ja veureu quin bon rotllo. Vinga, va, la primera cançó del programa. Bon rotllet i una mica de disco. Vinga, va!

Do. Ain't no stopping us now. McFadden i Whitehead des de l'any 79. Quin temazo més disco, eh? Està molt guai. Vinga, anem amb un clàssic de l'any 1998. La Cher. Recordeu que va fer el Believe. La primera cançó que es va dir que s'havia fet servir l'autotune per fer un efecte de veu, aquell de Believe, la, la, la, la, la, la. Doncs és això. Cher amb el seu Believe.

Do you believe in love after love? Diu la Cher amb el seu Believe. Te feia dies que l'escoltaves. Tu te'n recordes la quantitat de vegades que va arribar a sonar aquesta cançó, per favor? Sonava tot el dia, totes les emissores de ràdio, totes les discoteques, tot arreu. Cher amb el seu Believe, des de l'any 1998. Això sí que remember, el 98, mare meva. Vinga, anem fins l'any 2001 amb una cançó que a mi m'agrada molt, que es diu Baila mi ritmo, i en aquest cas és la versió de la Luna. Mira quina guitarreta.

baby tonight. Això ens cantava la Luna des de l'any 2001, el seu Baila mi ritmo. Hi ha diverses versions d'aquesta, però per mi és la millor, la de la Luna. Baila mi ritmo. Continuem als 90, finals dels 90, principi del 2000, amb aquest tema dels Blue 65. Amb Blue, da-ba-di-da-ba-di.

amb Blue Dabba Dee Dabba Dee, ens deien els Eiffel 65. Aquesta va sonar molt, i ho saps. El que no sé si saps és on la vas ballar, però la vas ballar segur. Si anaves a discoteques, aquesta la vas ballar segur. Vinga, va, baixem revolucions. Fem una cançó molt bonica de l'any 1981, de la Lauren Wood, el Fallen. Oh, wow, wow, wow, I'm falling for you.

Fallen. Em direu que aquesta cançó no és maca, baixa les revolucions. Aquesta potser l'havies ballat quan, a l'època posant les lentes a les discoteques. Jo això no ho recordo, lo de les lentes, però molta gent me diu sí, que posàvem les lentes i ballaves una miqueta, no sé. Jo això no me recordo, però bueno. Hi ha gent per tothom. Vinga, va, anem amb una altra cançó, un megatemazo de la Ina, el Hot, des de l'any 2008. Aquesta sona, no? Fly like a bird, fly like a bird. Vinga, va, una mica de festa, va.

Ojo, de la Ina. La veritat és que tenia una altra cançó preparada també de la Ina, però dic, no, posem aquesta, que està molt xula, i el proper programa ja en posarem l'altra. Ara anem fins l'any 1998 amb un mega temazo, que és el Pump It Up de Endor. Pump it up, you got you pump it up, Maria Jarana, vinga, va, mullet. You got you pump it up, don't you know, pump it up, you got you pump it up.

You got to bump it up. Aquesta és curteta, és la versió curteta del Bump It Up, però una fiesta important, eh? Aquesta cançó, quan la posen por ahí, la gent es torna bastant loquita, per dir-ho bé. Vinga, va, anem fins l'any 1978 amb un megatemazo del Frankie Valli, que va posar banda sonora a la pel·lícula Grease, i aquesta cançó és un temazo.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet posarà en marxa aquest dimarts les fonts lúdiques i d'aigua de la ciutat que durant els mesos d'estiu actuaran com a refugis bioclimàtics per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures. Els espais que s'obriran són l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua, les fonts del Parc dels Colors i la Font de la Rambla Balmes, i tot d'ells, recordem, d'accés gratuït i obert a tothom. Entre aquestes actuacions, ara s'hi està fent la desinfecció dels espais i els controls sanitaris pertinents amb l'objectiu de garantir un ús segur, especialment per als més petits. El primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, Raül Broto, ha reconegut que aquest any no han complert amb els temps establerts per obrir les fonts perquè les tasques de manteniment s'han allargat.
1: Som molt conscients que aquest any doncs, no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema doncs, de garantir la seguretat de la ciutadania, doncs s'han allargat més del previst i, per tant, doncs, per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, doncs, ja estem, d'alguna manera, treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això doncs, no es torni a repetir.
0: Recordem que les fonts s'obriran aquest dimarts 7 de juliol, amb la primera que obrirà a partir de les 11 del matí. I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb total garanties. En aquestes obres de la Rambla Pompeu Fabra, que recordem, hi ha un esvoranc des de fa un any. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament, i és que la Rambla es troba tallada en un dels sentits entre el carrer del Sol i el carrer Madrid a causa de l'esvoranc que l'havia provocat per una afectació important a la xarxa de clavegueram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. Aquesta actuació integral, valorada amb 350.000 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic, fet que ha retardat l'inici d'aquestes obres.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Ojo, perquè el que ve ara em fa molta il·lusió posar-ho. Molta, però molta, molt, molta. No és la cançó original, l'original és de l'any 1977. Sona, sona això? Iepa! The Love Boat, el barco de l'amor. Em fa molta il·lusió posar-te aquest remix que he trobat, que és brutal. Repeteixo, no és l'original. L'original és del 1977. 77. Això és un remix que he trobat. Original de Jack Jones, Love Boat. Vinga, va!

Love Boat. No em diràs que no és un bon rotllo de cançó que transporta l'estiu, això de vacancetes. Ja has estat de vacances, tu, per cert? Imagina això en una platja d'Eivissa o de Menorca, de... tu t'ho vulguis, escoltant aquesta cançoneta, quin bon rotllo, una tranquil·litat. La trobo una mega cançó. L'original és molt curta, dura, no arriba a 2 minuts. I he trobat aquest remix i vaig pensar, mira, la posarem, perquè és molt xula, molt ballable, molt dance. Com també és molt dance i molt ballable la que ve ara, He's the Greatest Dance, de la Sister Sledge.

About Dubai, he's the greatest dancer. Si t'has fixat, aquesta cançó és la base instrumental de quan el Will Smith va fer el Get in Jiggy Wire, na na na na na na na na na na na na na na na na na, Get in Jiggy Wire, pues la base és d'aquesta cançó, aquesta guitarreta. Ara no, en aquest moment no. Ara es veu que hi ha un parón. Però és la base original, sí senyor. Vinga, anem fins l'any 1997 amb una cançó que és guapíssima, que és el I Say a Little Pray. Aquest sona, sí, de la Diana King.

Ara ens diu la Diana King. Quin megatemazo, eh? I say a little pray. A little pray for you. Molt xula. Aquesta l'havies ballat, també, eh? I la que ve ara és molt xula, també. De la Agnes. I dic Agnes perquè no té accent. El Release Me.

Release Me, ens deia la bona, de la Agnes. Release Me, deixa'm anar, allibera'm, oh, per favor. Quin temazo, eh? Vinga, va, anem fins l'any 1992 amb els Snap i el seu Rhythm is a Dance. Això sona tan 90s. Oh, m'encanta.

Rhythm is a dancer, ens deien els Snap des de l'any 1992. És que sona molt 90s, aquest estil, eh? No trobeu aquest... aquests shakers, aquests estèreos, així que es diu l'efecte ping-pong. És una passada, a mi m'encanten. Com també m'encanta la que ve ara, el free de Ultranate, you're free to do what you wanna do.

You gotta live your life. You free, ens deia la bona de la Ultranate. Un temazo, eh? Oh. Espero que hagueu gaudit del programa. Queda una cançó per posar. Soc en Pele Barnial. Us deixo amb el Armand Van Handel. Aquesta va sonar molt, eh? You don't know me. És un temazo discotequero dels bons. Una abraçada per tothom. Espero que esteu passant un bon estiu, que us hagi agradat el programa, que escolteu Radio Mollet, el que és ballar al Vallès, i us hagi transportat, perquè la música té aquesta virtut de transportar la gent en el temps. Soc en Pele Barnial, des de Radio Mollet. Una abraçada. Ens escoltem. Adeu!

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
4: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Ferimet de Granollers.
1: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
4: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
4: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
1: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
4: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip al Visma en la contrarellotge per equips de Barcelona.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
7: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
6: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
7: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats en grup d'ordre.
6: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny i continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
1: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens explica, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació, als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
3: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
8: Bueno, la casa no està afectada, tinc a la part de baix el jardí cremada, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
9: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis, no sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
3: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon al Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diguem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
3: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
10: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mullat per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serradó, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
11: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant, orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
10: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
3: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
12: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mullat. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
13: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
12: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
1: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mullat a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
3: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
14: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
15: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
14: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
16: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, que conegui aquesta campanya.
14: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
1: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
17: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
1: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feiner, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
3: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
18: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
1: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
3: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
19: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
20: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
19: El sindicat mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
20: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
19: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
1: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
4: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
0: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
21: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
0: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
4: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestar, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tiets i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Tony Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
22: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
23: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
22: Bueno, aquesta, puc parlar amb aquesta gent?
23: Parla, parla, sí? Són tots
22: gràcies.
23: Teus.
22: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
4: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat... Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no?, el pelotón anant cap al balcó del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això, segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslovè i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de la Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'alè nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat procedent de la Virtus de Bologna i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Baselli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers.
1: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emet els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. A un plert, com diem, el Pla d'en Sala, amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones allotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora en directe. Connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà, els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
7: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
6: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
7: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats en grup d'ordre.
6: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
1: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Assegurant que van passar...
1: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. S'associa per risc estructural, es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa allà en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112, que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els homes, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple i que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
4: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Farrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
8: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
4: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
1: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
9: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària Mollet per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
10: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat.

0: per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
1: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C31 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
2: I demà, atenció, perquè dia feiner, la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
0: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
2: Àlex Valientes, conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
3: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure la gran de part per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
2: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i La Molina.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen això si les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
2: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del 9FM, Núria Parera.
4: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
5: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también, por supuesto, España y de Cataluña. Porque fueron rescatistas de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible. Demasiados muertos y...
4: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
6: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
4: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
0: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de Posidònia Oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
7: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de Posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix.

0: Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
1: És que augmentin els recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de Posidònia.
0: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FENCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
2: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny, ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
5: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
4: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp, per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
2: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
6: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
7: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser urs lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
6: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
2: Canviem de tema, parlem d'habitatge o en aquest cas de l'accés a aquest que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
8: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
5: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge, l'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
8: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
2: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant la festa major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
9: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
10: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim, jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
9: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
11: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera, pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
9: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
2: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
12: Bon dia, Canet Rock! Som els amics de les arts! Sou els amics de les arts!
2: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol i ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, de Tallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
13: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
14: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
13: Bueno, aquesta, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
14: Parla, sí? Són tots teus.
13: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has.
2: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
2: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
16: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
2: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Els espero escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: Les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt bé, amics i benvingudes al Revolta. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui, i amb el nostre següent programa, parlarem de música d'actualitat, perquè el que no pot ser és que els anem deixant passar. Se'ns acumulen per centenars els discos que no donem temps de presentar, i n'hi han de molt bons, un dels quals és aquest disc de Chase Wright, al qual dedicarem avui tres cançons. És un disc que es va llançar el 8 de maig de 2026 de manera independent, sota el seu propi segell, Chase Wright Music. És el seu projecte musical més honest, íntim i vulnerable fins a la data, com diu ell mateix. El seu quart treball discogràfic d'aquest artista que va néixer al Lebanon, Indiana, el 1997 i que es va traslladar després de superar la universitat a Nashville. I va començar a triomfar a través, sobretot, de YouTube i de les xarxes socials, com tants passa avui en dia. Hem escoltat per començar la cançó What Are We Fighting For?, una de les que formen part d'aquest treball discogràfic de Chase Wright, del qual escoltem també la cançó que obre el disc i que porta el nom de It Was Always You.

Escoltarem cançons de discos d'actualitat per de tant en tant recuperar una mica el camí, perquè n'hi ha moltíssims, en publica moltíssims de música country, sigui arreu del món, i això és el que hem de mirar també de transmetre amb els nostres oients, almenys amb aquest espai. Shedding Shadows, un disc que explora les seqüeles emocionals d'una relació passada i força difícil del mateix protagonista. L'àlbum té un total de 16 cançons ampliades a 18 amb segons quines edicions que s'ha portat, i té versions extres molt apreciades pels fans, com una versió piano del tema What Are We Fighting For, una nota de veu titulada Little Time We Had, i tres pistes especials de comentaris anomenades Behind the Right, on explica com es van compondre els temes principals. M'agradaria escoltar també aquesta cançó, que és la que dona nom al disc, Chasing Shadows, a la música d'en Chase Wright.

té 65 anys i és un extraordinari artista, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que a mitjans dels anys 80 es va passar també a la música pop i ha estat anomenada amb la seva carrera com la reina del pop cristià i també ha format part de bones cançons de música country, sobretot a partir del seu casament l'any 2000 amb en Vince Gill. Recordem que abans havia estat casada amb el músic de música cristiana en Gary Chapman. Amy Grant és una extraordinària artista que acaba de publicar el seu disc The Me That Remains, el seu 20è àlbum d'estudi, realitzat el 8 de maig del 2026 a través de 30 Tigers Records, produït ni més ni menys per Mac McAnally i en companyia amb algunes cançons de Ruby Amanfu, Vince Gill, Sarah Cannon o Corinna Gill. Acabem d'escoltar la cançó anomenada Please Don't Make Me Back, i aquesta és la que canta l'àlbum amb el seu marit, amb en Vince Gill, Friend Like You.

Tommy That Romance és el primer àlbum d'estudi d'Amy Grant en completament material original en més de 10 anys, perquè el seu anterior va ser el How Mercy Looks From Here, realitzat el 2013. I és el primer disc que realitza amb un segell discogràfic que no formi part d'una cadena de distribució de música cristiana. I això diuen que li ha portat mala sort, perquè darrerament han tingut diversos problemes de salut. Pas que hi crec jo amb això. Folk pop vestit amb country, si li voleu dir així, és la música d'Amy Grant i el seu darrer àlbum, que avui també han recordat, The Meat and Remains, amb aquesta cançó que ha estat el senzill extret de manera promocional, la cançó The 6th of January, Yasgurn's Farm.

Ashley Ann és una cantant i compositora de música country originària de Virginia Beach, establerta actualment a Nashville, coneguda per al seu estil que combina la frescor de la música de la costa amb unes lletres profundes, molt enfocades a explicar històries personals amb clares influències de gent com Dolly Parton, The Beach Boys o ABBA fins i tot. Ben jove ja va començar a escriure cançons i va aconseguir una gran notorietat gràcies a la viralitat de temes publicats de manera independent com Dear Dolly o She Ain't Texas a través de les xarxes socials. Generation Heartbreaks és el seu treball discogràfic més recent i personal, un disc que explora el creixement personal, la superació de les experiències de la infantesa, perquè ella n'ha parlat molt de que es pensava anar a Nashville i deixar enrere totes les, no sé si qualificar-les, malalties mentals, traumes, més aviat ha dit, de la seva infantesa, però que això no és tan fàcil com ha dit ella més d'una vegada. Com que és un EP, escoltem dues cançons d'aquest EP de la Ashley Ann, d'aquest disc que ens presenta, d'aquest Generational, com us he dit, un disc fabulós al meu entendre, que esperem que continuï més endavant. Generational Heartbreak, amb pistes com el Happy Birthday, que és la que hem escoltat, o aquest Love Looks Like.

fabulosa aquesta artista que hem escoltat, Ashley Ann, i el següent és prou conegut, però sobretot com a actor. Roots Under Me és un disc editat ara farà un any, el 25 de juliol de 2025, i que tampoc en el seu moment no vàrem escoltar un mes de tants. En Callum Kerr, nascut el 1994, és actor, model i músic escocès que sobretot va obtenir més aviat èxit o prominència, si diguéssim així, a través del seu paper com a PC George Kiss amb una sèrie televisiva del Canal 4, Hollyoaks. Ens aportava música a través d'aquest EP, del qual escoltarem un parell de cançons, aquest Roots Under Me, com per exemple aquesta preciosa cançó que es diu All Out of Me.

mi que deixi la interpretació i es dediqui la música, perquè les seves cançons m'han encantat. Especialment aquesta All Out of Me va ser senzill publicat d'aquest EP, aquest Roots Under Me. Anteriorment ja havia editat, sense pertanyar cap àlbum, en diversos senzills, com per exemple el 2023, aquell Tame by Tennessee en Chris Andreucci o aquell Tequila Therapy. I va participar en diverses cançons que pertanyien a sèries com per exemple Monarch, en el qual va tenir diverses cançons, especialment al costat d'Anna Frill, en diverses peces publicades també com a senzill. El cantant, doncs, escocès de Musselburgh, d'Escòcia, l'Andrew Callum Kerr, conegut com Callum Kerr, ens aporta una segona cançó, si voleu, d'aquest EP del 2025. Això sí, aquest Cold Beer Cold.

És una destacada compositora, guitarrista, mandolinista i cantant de... nascuda a Minnesota, que ha viscut a Austin, a Texas, també a Nashville, i crec que a Fargo, a Dakota del Nord. Això no estic segur. Té 40 i pocs anys, es diu Brennan Light, i ens aporta una combinació preciosa amb aquest estil narratiu directe i una habilitat preciosa per capturar l'essència del country clàssic, el bluegrass i el que és el western swing. És una gran multiinstrumentalista, guitarra acústica, mandolina, etc. I a més, amb lletres que exploren temes tradicionals del nostre gènere, òbviament amor, desamor, alcohol i la vida quotidiana. Això sí, amb molt d'enginy. El seu àlbum que estem escoltant en el dia d'avui és el del 2025, el seu darrer treball d'estudi, plena de lletres punyents i melodies tradicionals. Don't You Ever Give Up On Love. Hem escoltat la primera cançó, Dumpster Diving, i aquesta és la que dona nom a l'àlbum.

De la seva discografia us en reconem Lonesome Wild and Blue, que va debutar amb aquest disc quan només tenia 17 anys, però també el Prayer Love Letter, Lord Says With The West, Ain't Through Honky Tonk Yet, i òbviament aquest disc Don't You Ever Give Up On Love. D'aquest disc de la Brennan Leight escoltem una tercera i darrera cançó, tot i que els escoltarien tots un rere l'altre. Això és el magnífic tema que ens porta i que es diu Texas Tumbleweed.

Des del 2025, que també se'ns va passar per al discos moltíssims, i nosaltres que no tenim espai i habilitat, i això que tenim quatre programes per oferir-vos els tots, com aquest d'en Cooper Allen, també de 2025, Winston Salem, amb cançons curtes i punyents com aquest Drunk Drink. Thank

Cooper Allen és un conegut cantant i compositor de música country independent que ha guanyat una immensa popularitat també gràcies a la seva forta presència a les xarxes socials, on disposa més de 14 milions de seguidors. Nascut i criat a Winston-Salem, a Carolina del Nord, s'ha convertit en un autèntic fenomen digital i musical. El seu TikTok i el seu Instagram estan plens de seguidors. El seu debut dins el món de la música, el seu àlbum de debut des d'estudi és Winston-Salem, dividit en dues parts que exploren des de les seves arrels familiars fins a cançons de festa. Ho hem escoltat amb aquest Drink Drunk, on un dels temes més destacats de la seva discografia, aquest Roots, aquestes arrels.

Un personatge que val la pena seguir i que ens ha portat la seva música, com és en Cooper Allen. De fet, la darrera cançó que escoltarem per al programa del dia d'avui no pertany a aquest àlbum, sinó que és una cançó extreta com a senzill el juny del 2026, nova cançó. Perquè ell està casat amb la seva parella des de fa molts anys, la Holly, i el desembre del 2025 varen donar la benvinguda a la seva primera filla, anomenada Coley Frances Cooper. I no se n'ha pogut estar de dedicar-li una cançó a la seva filla, perquè les filles, i ho sabem el que en tenim, i els fills, òbviament, signifiquen tot el món. Cooper Allen tanca avui el nostre espai amb aquesta cançó anomenada Whole World. La setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles. Una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna. I si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
2: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any, 1.697 dones per preguntar-los què és important per elles i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
0: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
2: Totalment.
0: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
2: Totalment.
0: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
2: Mira,
0: des de la teva òptica,
2: ja, des de la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important. Home,
0: sí, ho he sentit tantes vegades.
2: Si t'ho dic, és que per mi és important. O Això és psicològic, també.
0: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
2: Sí, eh? sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
0: ens cohibeix la bata, el...
2: Sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
0: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora, a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
2: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació, molt breument, i vaig acabar a la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent, ja? I això em motiva molt aquest aprenentatge constant, no? Però em vaig aturar amb la dona, perquè de cop i volta em vaig donar compte que hi ha coses, per exemple, jo sóc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
0: No.
2: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Doncs em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
0: Què dius ara?
2: Sí, per exemple, en el cas de la líbido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la líbido en algun moment de la vida.
0: Què m'has de dir?
2: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
0: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
2: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys, i ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
0: Mai.
2: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
0: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
2: Totalment,
0: no?
2: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
0: També en parlarem.
2: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, l'endometriosis mateix, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència, l'endometriosis, més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé, i no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
0: Més alta que el Parkinson?
2: Sí, hi ha una
0: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
2: Totalment.
0: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
2: Sí.
0: Per favor.
2: No hi ha investigació en aquest
0: cas.
2: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
0: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
2: Exacte.
0: Per tant, guarint-se, cuidant-se, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
2: Totalment, totalment.
0: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares,
2: dels pares,
0: cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que els, la farmacèutica no controli tot això.
2: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt de si són, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, pues, ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre, i a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
0: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
2: Totalment, clar. Les infeccions.
0: Les infeccions recurrents,
2: exacte.
0: Els antibiòtics que et vas prenent.
2: Exacte.
0: Vull dir, perquè jo soy una mostra.
2: Totalment.
0: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
2: Totalment.
0: No?
2: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
0: No, i la libido.
2: Totalment.
0: Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
2: Totalment.
0: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
2: Sí.
0: I pensava, mare de Déu, senyor.
2: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
0: És impossible.
2: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs al ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
0: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
2: Totalment.
0: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint,
2: exacte,
0: com estàs, com va la teva relació. Però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa...
2: Sí.
0: Et diuen que com a molt dos dies.
2: Totalment.
0: Dos dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'òpticometria.
2: Exactament.
0: Que no la donguessin.
2: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte.
0: Super.
2: Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
0: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
2: Exacte.
0: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
2: Totalment.
0: Per què?
2: Mira, l'altre dia...
0: Una teoria, però ja és la teva, que...
2: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menopausing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat tothom li interessa la menopàusia, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
0: Vale, descansem, dormim. Després és que això també és una
2: també
0: calèpia,
2: costa, sí.
0: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
2: Total.
0: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
2: Exacte, això és el que no saps.
0: Haga usted meditación. O sigui, jo faig meditació, em poso saps aquell so blanc?
2: Sí.
0: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
2: Sí, sí.
0: Cosa...
2: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son.
0: Oh.
2: D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopausies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
0: Aleshores,
2: el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
0: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
2: Sí, sí, de xòfer.
0: De xòfer,
2: sí, sí, clar. Sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
0: Sí, totes. Però
2: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps?
0: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
2: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i en canvi jo haig de sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
0: Verduretes.
2: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé.
0: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
2: Un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
0: La baixen de cop.
2: Jo això ho vaig veure, la xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
0: sí.
2: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
0: Sí.
2: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
0: hipertiroidisme
2: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, pues, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
0: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla.
2: Totalment.
0: No? Això t'ho he llegit a tu, em
2: Totalment. Sembla. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
0: Resetem o no?
2: Sí. Primer em cuido a mi, i si queda algú de temps, us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
0: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
2: Sí, totalment.
0: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
2: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més tendra amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta. D'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé. No? Mm-hmm. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
0: Ui, sí,
2: saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista, de dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física, serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
0: Oh.
2: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha de
0: tractar. És que si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que vols que et digui, eh?
2: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
0: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors al Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
2: Sí.
0: Tenim dones com l'Àngels Barceló, que sí. Serà cert. Totes aquestes han anat fent Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
2: totalment.
0: Que el jovent no té models, hem de generar models nous.
2: Totalment.
0: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt, permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides, i pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris. Sí,
2: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia, li vaig dir, fes un e-book de menopausa, i quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido, què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta, i és una porta que té coses, bueno, pues que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
0: I tant.
2: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
0: Va trobar-ne?
2: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
0: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
2: bueno,
0: hi ha...
2: Bueno, va costar, sí.
0: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar parella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
2: Totalment.
0: Hi ha moltes llibertats.
2: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
0: La vergonya.
2: Saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Ara t'importa el que et dongui la gana que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
0: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
2: Perquè em dona la gana a mi. És que,
0: hi ha una reivindicació que és molt xula.
2: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això, jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable. I a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
0: Sí,
2: perquè
0: positiu.
2: Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
0: Masculina,
2: no m'interessa.
0: Masculina, no.
2: Exactament. No m'interessen els tasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
0: Perquè és un món en femení.
2: Exacte, en femení.
0: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem, posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
2: Sí.
0: Perquè crec que el món sense el 52 és dolent, però sense el 49 o 48 també.
2: Absolutament.
0: Ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jou dels 20 anys, si pogués dir alguna cosa?
2: M'encantaria dir-li que no tingui por.
0: Ai que sí?
2: Sí.
0: Jo també.
2: Sí, m'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps? Sí. Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
0: I què penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no dona la sensació de que estem tirant enrere?
2: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, eh? O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc, eh? Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem amb que no és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
0: Sí, perquè després transpua, no? I clar, aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
2: Sí,
0: no?
2: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
0: Doncs amb aquest bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaer.
2: Estar
0: aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals a vegades no se'n parla. Gràcies, Jou.
2: Totalment, gràcies a tu, Charo.
0: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova col·labo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa humor, que ella en fa, i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas. A l'estómac. Què et sembla, Andrea?
3: A mi em sembla fenomenal.
0: Tot meravellós.
3: Tot.
0: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
3: Doncs jo vinc a cremar.
0: Molt bé.
3: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
0: Ens ha carregat, sí.
3: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
0: Sí, més possible.
3: Sí.
0: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
3: 100%.
0: Ah, que no?
3: Jo, fins que, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
0: No,
3: l'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa... Quan aconsegueixo riure'm, dic... Sanado.
0: Col·locado. S'acabó.
3: Sí.
0: Qui pogués. Vinga, i avui...
3: Avui comencem
0: i obrim...
3: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que... Okay. que bueno... Bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale? Que és el concepte de la girl boss, ¿vale? Que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale? Sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
0: Mentira.
3: És la dona empoderada. Sí, bueno.
0: Sí, bueno, però a veure les aigües com les meigues.
3: Claro, claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amorós, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia a productes en línia i va acabar muntant un imperio millonario, no? Va passar doncs, des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses de, per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
0: Bella.
3: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària,
0: coses.
3: No? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
0: Tenen temps, eh?
3: Sí, sí, sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental, no, és la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
0: Sí, una Nancy,
3: sí, de carne y hueso.
0: De carne y
3: sí,
0: huevos,
3: sí, sí.
0: Que decía un amigo mío.
3: Sí. Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
0: Claro. Ah, era la condició
3: claro.
0: Aquesta, però això no...
3: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
0: vols
3: això.
0: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques,
3: sí, sí.
0: Perquè no lo veo claro.
3: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
0: Vinga.
3: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
0: Què em dius ara?
3: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
0: Sí o què?
3: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
0: Què dius?
3: Ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
0: A Barcelona?
3: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
0: Jo no.
3: Pues, jo sí, perquè sóc una girl boss.
0: Ets una girl boss,
3: sóc
0: eh?
3: Una girl boss.
0: Arribes i veus, no et contractem per no res, eh?
3: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
0: Transpues,
3: tu me hueles. Tu sí. Dius, bueno, ah, una girl boss pel carrer.
0: No, olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
3: Sí, sí, és molt important. No només ho has de petar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
0: Olfactivament, també.
3: Sí. O sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa.
0: Sí. Claro.
3: Què més
0: jo.
3: Faig? T'explico, eh? És perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
0: Sí,
3: de girl boss. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una girl boss jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig.
0: Uh-huh.
3: També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates, amb tots, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
0: també,
3: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera,
0: por
3: un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
0: no,
3: som
0: si
3: com una ONG,
0: temps.
3: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
0: sí,
3: que les girl boss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa...
0: Que, és complicat, és complicat.
3: Home,
0: a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicació. comunicadora, imagina't.
3: Clar, no, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
0: Home!
3: Sí. Ah. Per mi, no, jo, mira, sóc una del gos una mica analògica, eh?
0: Així ets una mica boomer, eh?
3: Sí, sóc una mica boomer.
0: Tira.
3: Sí, sóc una mica especial.
0: És trending, sí.
3: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
0: També?
3: Sí, pinto.
0: Ceràmica.
3: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé. Ah. Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir, no pot ser una...

0: perquè ho fa tot, té un aguel bos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh, vale? Important.
0: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
1: 63
0: tinc
1: plantes?
0: Tinc 63 plantes,
1: els
0: sí.
1: Els hi cantes?
0: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
0: tipus
1: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
0: bueno, àries de... Els hi poso música, jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'ària no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has de ser entrenant.
0: Sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
1: Tan o sigui, plants bos!
0: No sé aquest concepte que acabo d'inventar.
1: No, però
0: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el sí? Que fa un aguel bos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
0: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
0: Dormir bé, Charo, perquè
1: ai.
0: Clar, tot este empoderamiento, tot esta sobreestimulació, clar, no
1: et dona.
0: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser un aguel bos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag aguel bos a
0: tope. Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. Ah. O sigui, quan no és una cosa, és una altra, coses
1: noves. Estic cansant, de
0: jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta aquel bos se'ns han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
1: No, jo deus no... cagar i deus fer més coses.
0: Clar, escriure... aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
0: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
0: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
1: Home, però
0: el lavabo...
1: No, sé,
0: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets un aguel bos, no pots perdre el temps.
1: No, ja ho entenc, però...
0: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què
1: és que has de llegir, tot... tu també llegeixes.
0: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan
1: no.
0: Dic, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada
0: sense...
1: no seria la teva lectura.
0: No puc.
1: No pots.
0: Això haig de posar plaços per, no sé, uns quants anys, perquè, clar, és molt complicat, no? Clar. Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga? Les...
0: Sí, clar.
1: Home, que és el yoga caliente?
0: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
0: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
0: i fan
1: graus?
0: I fan molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
0: Ho cremem. Sí.
1: No, t'ho dic
0: sí,
1: perquè...
0: Sí. Totalment.
1: Companyes i algú... Ai, podeu fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
0: Hot fogot total, m'encanta.
1: Hot women.
0: Fogot yoga.
1: Hot women.
0: Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
0: Això que us emporteu, això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i
0: bueno.
1: el meu marit és l'únic que es queixa.
0: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
0: acabat. És que faig, clar, pues, aquest és una mica la trampeta, no?, del aguel bos, perquè tu pots ser un aguel bos, has de ser un aguel bos, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir moltes.
0: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah,
0: clar,
1: sí.
0: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència... I és molt esgotador.
1: No,
0: vale?
1: Sí,
0: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet d'aguel bos.
1: Ah,
0: jo
1: mira-la.
0: No vull ser un aguel bos.
1: Ja no més. Vols més, eh?
0: Jo ja no vull més. Jo vull ser una aguel, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi, una aguel i el bos que sigui
0: l'altre. El bos més absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O que vols que són.
0: Jo vull veure, jo que sé, una isla de les tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha de drenar també, desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
0: sí. És esgotador.
1: Sí,
0: És
1: hi ha una opció,
0: cansat.
1: També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
0: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
0: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
0: Entrar al Club de les Fogots. Jo, vamos, això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
0: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
0: vale?
1: La veritat és que sí.
0: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem,

0: Sí que és
1: spoiler,
0: veritat,
1: ho estem patant totes, cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
0: Bueno, és que,
1: per
0: clar,
1: sobreviure, perquè clar...
0: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
1: clar,
0: que dius, per què,
1: clar,
0: dona meva, si no han posat ni els carrers,
1: ni els carrers
0: al poble? Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
1: ja,
0: a les 6 ni
1: el... ja han fet el
0: ella ja ha fet els 300 sí, sí, quilòmetres que has de
1: i
0: fer
1: tant,
0: amunt
1: i avall. Els 10.000 passos...
0: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen. Clar, t'emprenyes perquè...
1: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
0: No, no,
1: no
0: dona
1: temps
0: la vida.
1: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
0: Què és una skincare?
1: Vull una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar, vale, per envellir dignament,
0: skincare,
1: cuidado de la piel, que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida, són set passos, niacidamida, això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
0: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
1: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
0: Ah, les coreanes.
1: Les coreanes, com que tenen aquestes pells, doncs ara
0: les pells de l'ADN, no?
1: Clar, però això no ens ho explica. Expliquen, Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes
0: sí,
1: uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes
0: no
1: i capes.
0: No és si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no s'ha, estimada
1: clar,
0: meva.
1: No.
0: Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una boss, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
1: Sí.
0: Correu massa i us han enganyat.
1: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
0: Clar.
1: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa, hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia morirás en el intento, saps?
0: Clar.
1: O nunca será suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
0: Sí, senyora.
1: I ja està. I ja està. Doncs
0: pues escolta, ja
1: a la foguera
0: està.
1: El carnet d'aquell bosc.
0: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
1: Això
0: jo
1: mateix.
0: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
1: No.
0: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No, l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord, farem una foguera.
1: Farem una foguera i cremarem.
0: Cada mes cremarem coses que
1: sí,
0: no ens fan.
1: Els mites, o sigui...
0: Ai, per favor, sí.
1: Alliberades ja ho estem, hem fet molta feina fins ara.
0: I ens queda molt per
1: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també i empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
0: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
1: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
0: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
1: A vosaltres, ens veiem
0: gràcies.
1: A la propera foguera.
0: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida, la vida es riurà de tu.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament un cop i altre cop a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament, fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, com estàs?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En Bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la vida. ¿Ah?

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso, però ell és italo-belga perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924. Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quién sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Que lejos estás de mí. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

Seagull és un gran lantorro. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser I és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game.
1: Bueno, ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys. I és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena. Se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
2: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador a punt de ser noquejat podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai, no t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

L'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que a Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega. Un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega. Mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu Antino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

la veu de Melina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo, escoltant també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner, Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.
1: Las golondrinas al piar, una aquí, dos allá, tres allí presacian pan. Los remos de una

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Em dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans? Quan marcaves amb el disc del telèfon, eh? Aquesta és la versió de luxe de la cançó.

Aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just call to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan ja ho feien Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir: "Ves en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar."
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Barcase, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: "Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez." Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Black is...

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

live out. Out of there without a doubt, 'cause baby, baby, baby, you're out of Baby, Baby, Baby, Out of Time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

of Time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67. Que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

i l'en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo, va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Era la primavera de 1973. Cantava Sam Nicholas.

0: France.
1: Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, refereix-se a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerencia para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí.
2: Ramalam, ding dong, Ramalam, ding ding dong, Ramalama Lama Lama Lama Ding Dong, Ramalama Lama Lama Lama Ding, Ramalama.

Rama Lama Ding Dong, l'original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que va tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, In the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I, com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos i per dedicar-nos una hora més de la vostra vida per recuperar aquestes grans cançons de la música pop i rock de tots els temps. No és fàcil trobar una hora per dedicar-la a escoltar música que posa una altra persona que no ets tu. Així doncs, us agraïm que feu aquesta selecció i escolliu estar amb nosaltres, el Rock and Classics. Avui seguim amb aquest periple de cançons de nit que ja fa alguns programes que us anem seleccionant. La nit és un moment de reflexió i pot haver-hi doncs, cançons que siguin ballables, mentre que altres són molt més introspectives. Hi ha una mica de tot i avui volem seguir en aquesta línia. Música molt interessant per començar amb dos temes que es diuen exactament igual, Night Vision. Comencem amb aquesta cançó que sortia al segon llarga durada de la nova iorquesa Susan Vega. El disc es deia Solitude Standing. Aquí té un tema molt discret i molt suau que es diu Night Vision.

0: have to make a decision to go with your instincts and rely on your night vision.
1: It's got to be
2: Rock and Classics.
3: Amb Esteve Llop.
4: Cançons de nit, quarta entrega, el Rock and Classics, canviant de terç ara absolutament i anem a un altre tipus de música. Anem a recuperar un dels temes del primer treball de Guns N' Roses, es deia Appetite for Destruction, va sortir l'any 1987 i deixava ja molt clares les intencions d'aquesta banda nord-americana amb temes potents com aquest Night Train.

0: una meravella escoltar Jeff Buckley amb un dels seus temes pòstums. Aquesta cançó va aparèixer en un llarga durada anomenat Sketches for My Sweetheart the Drunk, que era senzillament l'esbós del que havia de ser el segon llarga durada d'estudi del nord-americà Jeff Buckley, ja que ell va morir mentre s'estaven realitzant les sessions de gravació d'aquesta llarga durada. Però, de forma pòstuma, l'any 1998 va sortir editat tot el que tenia cara i ulls d'aquestes sessions de gravació, com aquest tema que es deia Nightmares by the Sea. Més música dedicada a la nit, cançons de nit al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

una cançó dolcíssima dels R.E.M., un treball excel·lent, publicat l'any 1992, Automatic for the People, que en aquest cas hem escoltat en la seva reedició remasteritzada del seu 25è aniversari, un disc que es va publicar l'any 2017, una cançó bonica d'allò més, és aquella nedada nocturna, Night Swimming. Seguim amb més cançons de nit i ara ens n'anem cap a un clàssic de la dècada dels 60. Els Moody Blues ens portaven una cançó que es va fer molt famosa, es va traduir al castellà com a Noches de Blanco Satin, aquesta és la seva versió original dels Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in White Satin.

L'ex-Beatle Paul McCartney, que l'any 1984 ens portava un disc molt fluix, es deia Press to Play, però que ens portava aquest single marca de la casa de l'ex-Beatle Paul McCartney, en aquest cas amb l'acompanyament a la guitarra elèctrica ni més ni menys que de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. No more lonely nights, no vull més nits solitàries. Seguim amb més música dedicada a la nit, cançons de nit, quarta part del rock and clàssics, ara amb els Aerosmith, amb un treball molt recomanable anomenat Music from Another Dimension, publicat l'any 2012 i que ens portava aquest Oasi a la nit, Oasis in the Night.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Ens situem ara l'any 1990, moment en el que Phil Collins va treure un disc que recollia el bo i millor de la seva gira que havia fet els mesos anteriors per a presentar el seu últim disc Bad Seriously. Des d'aquest llarga durada en viu recuperem una cançó molt dolça de les més conegudes de la seva discografia en aquesta versió en viu. One More Night.

seguim desgranant cançons que parlen de nit, localitzant alguns talls interessants. Ara anem cap a la música country de Billy Ray Cyrus amb aquest tema que no és original seu ni molt menys, sinó que és un tema original d'Elvis Presley, que en aquest cas es va reversionar dins d'un disc de tribut al rei del rock Elvis Presley, un disc que es deia It's Now or Never. Des d'aquella llarga durada, aquesta versió de Billy Ray Cyrus, molt interessant, que es diu One Night.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Amigues i amics oients, estem arribant al final d'aquest Rock and Classics d'avui, recta final ja, encara tenim algunes cançons per davant, d'aquesta selecció de cançons de nit, quarta part. Ara escoltarem un tema que a mi m'agrada especialment i que parla d'una nit a Bangkok, a la capital de Tailàndia, un tema de Murrayhead que va sonar força al 1984 i alguns mesos després encara seguia ressonant per la majoria d'emissores de ràdio del món a Murrayhead, One Night in Bangkok. Després encara escoltarem els Eagles i alguna cançoneta més que us deixem perquè l'escolteu amb calma i endevineu de qui es tracta. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim disponibles a les xarxes socials on us informem dels nostres programes i també podeu recuperar els nostres programes, evidentment, a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics arreu de Catalunya, Andorra i Balears, i també el nostre podcast és disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar. Que vagi molt bé fins la setmana vinent.
2: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bertiqui de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bertiqui en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carles Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bertiqui d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 3 de juliol de 2026, programa número 40 de la tercera temporada de Bertiqui i el segon d'aquesta secció d'aquesta temporada d'estiu. I aquest vespre parlarem de cançons i de cinema, perquè farem un repàs de cançons que van guanyar el Premi Òscar en aquesta categoria. I subratllo això de que van guanyar, perquè ens adonarem que de vegades la cançó que va guanyar no és la més recordada, ni de vegades la millor. I perquè trobarem que hi ha moltes cançons que ara considerem indissolublement lligades al cinema, però no van ser premiades. Cançons i cinema, aquesta unió de la música amb les imatges és tan poderosa que al final acaba amb una associació inevitable. Així que agafem les crispetes perquè comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, per optar a l'Oscar a la millor cançó original, l'Acadèmia de Hollywood estableix diversos requisits oficials. Els més importants doncs serien, primer i sobretot, que la cançó ha de ser original, tant en música com en lletra, i que la música i la lletra han d'haver estat escrites específicament per una pel·lícula, no pot ser una cançó preexistent reutilitzada. També la cançó ha de ser clarament audible i substancial, bé sigui dins de la pel·lícula o bé aparèixer com a primera peça musical nova dels crèdits finals. En el cas de que la pel·lícula fos una adaptació cinematogràfica d'un musical de teatre, les cançons que ja existien a l'obra original no poden competir. Només poden competir les cançons noves escrites per a la pel·lícula. I aquestes sí que podrien ser elegibles en cas que això passés. I finalment, doncs, com acostuma a passar també quan es dona l'Òscar a millor pel·lícula, surt el productor. Bé, quan es dona l'Òscar a millor cançó, els nominats en realitat són els compositors i lletristes, que no necessàriament els intèrprets. Un cantant, per exemple, només és nominat si també ha participat, bé sigui en la composició o bé sigui en la lletra. Bé, aquest vespre seran moltes cançons perquè començarem per la dècada dels 60 en endavant. I fem això perquè podríem dir que amb els 60 doncs comença l'era del pop. I amb això tenim aquest tema de 1962 que se'n diu Moon River.

0: això que encara sona és, evidentment, Moon River, cançó de la pel·lícula Desayuno con Diamantes, Breakfast at Tiffany's, en anglès original, i qui canta era l'actriu principal, Audrey Hepburn. De fet, el tall sencer és el tall de la pel·lícula. Sentíem allà una màquina d'escriure, etcètera, etcètera. En fi, va rebre l'Oscar a la cerimònia de 1962, però compte que gairebé no arriba a les nostres oïdes. Quan es feia el muntatge de Desayuno con Diamantes, algun executiu va pensar que aquella escena amb l'Audrey Hepburn cantant asseguda a la finestra doncs era massa lenta i que s'havia de tallar. La llegenda diu que la Hepburn va respondre amb una elegància molt britànica, va dir, per sobre del meu cadàver. Bé, si féssim una llista de cançons d'Oscar que ningú esperaria trobar-s'hi, segurament aquesta Chim Chim Chiri estaria molt amunt. No és una gran balada romàntica, no és un himne èpic i ni tan sols és la cançó més famosa de la pel·lícula on estava continguda, Mary Poppins, però va guanyar, va ser premiada a la cerimònia de 1965. Tot molt boig, una mainadera que vola amb un paraigua, cap problema. Unes cures xamanelles ballen pels terrats, endavant. En fi, canten la Julie Andrews i el Dick Van Dyke, els actriu i actor principals de la pel·lícula, però nosaltres aquí a casa nostra la vam sentir en castellà, la veu de l'actriu de doblatge Maria Teresa de les Heres i el Salvador Escamilla, que posava veu en Dick Van Dyke. A nosaltres, d'altra manera, aquí al Bertiqui sentirem l'original, la que va ser premiada, així que, bé, pujarem als terrats a Londres i escoltarem aquesta Chim Chim Chiri.
1: Chimney, chim, chimney, chim, chim, chiree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiroo. Good luck, we're a buff when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. Good luck, we're above when I shake hands with you.

I seguim amb un senyor que ja ha sonat en algunes ocasions aquí a Cantiqui, en Tony Bennett, amb el tema The Shadow of Your Smile. Va ser una cançó que va popularitzar en Tony Bennett, tot i que va acabar convertint-se doncs, en un estàndard del cançoner nord-americà que d'altres que van cantar, per exemple, en Frank Sinatra. Però bé, ara estem amb en Tony Bennett, un home que va aconseguir una cosa prou difícil, que és semblar sempre sofisticat sense resultar distant. Aquell tipus de cantants que fan que tot sembli fàcil, encara que probablement no ho sigui gens. La cançó era dins de la pel·lícula Castillos de Arena, de Sandpiper, a l'original, cançó que va ser premiada al 1966. Era una pel·lícula dirigida pel Vincente Vinelli, que protagonitzaven en Richard Burton i l'Elizabeth Taylor. Encara era una parella que estava molt de moda, amb les seves anades i vingudes amoroses. I compta aquí que aquesta cançó, aquest tema que popularitzava Tony Bennett, va guanyar-li el premi competint amb una cançó com What's New Pussycat, d'en Tom Jones, que potser representaven dos models. Un de més modern, que era el de Tom Jones, i un altre que seria el més clàssic, que era en Tony Bennett. Però bé, anem a escoltar la cançó guanyadora, la de Tony Bennett, The Shadow of Your Smile.

Bé, evidentment no posarem les 66 cançons que han estat premiades des de 1960 fins a enguany, sinó que estem fent una petita selecció de les que personalment em semblen més interessants. I deixem ara ja a la dècada dels anys 60 i anem a la dècada dels anys 70 amb un tema que potser fins i tot avui dia es recorda més que no pas la pel·lícula. Parlo de la cançó Raindrops Keep Falling on My Head d'en B.J. Thomas, que estava dins de la pel·lícula Dos Hombres i un Destino. Tot i que aquesta pel·lícula s'enmarca en allò que es va anomenar el nou Hollywood, que era un corrent de pel·lícules de mitjans dels 60 en endavant, on el pes queia en els autors, els directors principalment, més que no passen als estudis, com passava a la Hollywood clàssic, jo diria que avui dia aquesta Dos Hombres i un Destino queda una mica oblidada. Personalment, no és una pel·li aquesta Dos Hombres i un Destino que m'encanti. Però bé, si ens enfoquem en la cançó i en intèrpret aquest B.J. Thomas, bé, ell encara va fer alguns hits importants al pop, però la seva carrera s'havia enfocat o es va enfocar principalment més al country i, compte aquí, a la música cristiana. En fi, que igual el títol de la cançó, o igual pel títol d'aquesta cançó, doncs no us sona del tot, però segur que ara quan soni la reconeixereu.

Bé, fem un petit salt i continuem ara. En 1972, compta aquí la primera vegada que un compositor afroamericà va guanyar l'Oscar a millor cançó original. I no ho va fer amb una balada prudent, ni buscar encaixant en les normes de Hollywood. Ho va fer portant-hi el seu propi llenguatge musical. Em refereixo a l'Isaac Hayes, amb el Theme from Shaft, òbviament, de la pel·lícula Shaft. Aquest és un cas en què la cultura pop es va materialitzar completament amb una pel·lícula. No és una gran pel·lícula, no diria que és una gran pel·lícula, però era tot cultura pop, evidentment, de l'any 1972. Aquella posada en escena, la roba, la música, l'estil, tot. L'Isa Hayes aleshores venia de fer 4 o 5 grans discos on presentava doncs, la seva amalgama de música negra, del seu bagatge del soul, del funk, però també de la gran orquestració que acostumava a fer. Va ser un tio molt influenciador a les generacions futures, i tenim un tema com aquest Shaft, on la complexitat és única. No ho fem esperar mai. Anem a sentir-ho, aquest Theme from Shaft.

first brother man. Can you dig it? I en fi, això continuava durant encara fins als 8-9 minuts d'una orgia de funk i de soul i del Isa Hayes que s'havia desmalenat, que venia d'un tio amb el cap pelat com l'Isa Hayes, doncs és dir molt. En fi, continuem amb un petit salt temporal i mireu, la memòria és una tramposa professional. Amb el temps, doncs, acostuma a esborrar les parts incòmodes i a conservar allò només que allò que li convé. I la cançó The Way We Were gira precisament al voltant d'aquella idea. I si hi ha una veu capaç de cantar la nostàlgia sense caure en el sentimentalisme fàcil, és la de la Barbra Streisand, un artista doncs amb un talent descomunal. Era la premiada l'any 1974, era la cançó que pertanyia a la pel·lícula Tal Como Éramos, The Way We Were. I una frase que m'agrada especialment del concepte de la cançó. No parla tant del passat com a de la manera com el recordem. Perquè una cosa és el que va passar i una altra molt diferent és el relat que ens expliquem anys després. Tots tenim alguna cançó que funciona com una màquina del temps personal i aquesta ha fet aquesta feina per milions de persones. Era la premiada, ja us dic, en 1974, Barbra Streisand, The Way We Were.

En fi, continuem amb el... Ara mateix ens anem a una pel·lícula que duia per títol Por fin es viernes o Thanks God it's Friday, que era una pel·lícula, diguem-ne, d'exploitation del gènere disco. Una pel·lícula que és de 1978, fet i fet a les acaballes del gènere. Però bé, el cas és que van comptar amb la diva de la música disco, la Donna Summer. Què podem dir de Donna Summer? N'hem parlat força aquí a Cantiqui. Aquesta cançó premiada a la pel·lícula de títol Last Dance, doncs comença gairebé com una balada íntima i tranquil·la i de cop es transforma en una explosió disco, una mica com si no acabés de decidir què vol ser, i precisament per això acaba funcionant tan bé. Però també val la pena recordar que el fenomen disco va generar entusiasmes, però alhora també va generar rebutjos gairebé viscerals. Hi havia gent que l'adorava i gent que volia declarar-li la guerra. Com a recordatori, aquesta pel·lícula, aquesta cançó va competir i va guanyar a temes tan importants al món del pop com el Hopelessly Devoted to You, que cantava l'Olivia Newton-John a Grease. Insisteixo, era la cerimònia del 1979, i és Donna Summer, una cançó que va transcendir la pel·lícula. Ningú no recorda aquesta Thanks God It's Friday, Por fin es viernes, però tothom recorda aquest tema, aquest The Last Dance de Donna Summer.

I entrem ja als anys 80 i entrem amb un nom que ja us aviso, no serà la darrera vegada que surti aquest vespre. Parlo del nom d'Irene Cara o Irene Cara, com li vulguis dir. Mireu, la pel·lícula Fama va arribar en un moment en el que el talent show encara no existia tal i com el coneixem avui dia, però la idea, de fet, venia a ser similar. Joves artistes lluitant per obrir-se camí i descobrir si els seus somnis tenien futur o bé si acabarien estampats contra la realitat. Era una pel·lícula de 1980 i el premi es va atorgar naturalment a la cerimònia de 1981. El més curiós és que aquesta cançó, aquesta Fame, I'm Gonna Live Forever, és una cançó que transmet una energia espectacular. Semblaria una celebració de l'èxit, però si pares atenció també hi ha una certa obsessió, una necessitat gairebé desesperada d'arribar a algun lloc. L'Irene encara tenia la veu perfecta per explicar tot això. Tenia força, tenia entusiasme i també tenia una mica d'urgència. Molta gent recorda la dècada dels 80 a través d'una cançó com aquesta. Aquí tenim Fame.

Bé, atenta la companyia que ens anem amb uns noms importantíssims. D'entrada, anem amb el nom de Joe Cocker, grandíssim cantant, que després de triomfar a finals dels anys 60 i primers dels 70, bé, va passar la segona meitat dels anys 70 lluitant contra un alcoholisme molt dur. Però la seva tornada als 80 també va ser gran. D'altra banda, la peli Oficial y Caballero i aquest tour de force entre el Richard Gere i el Louis Gossett Jr. era una pel·lícula de l'any 1982. Però bé, en aquesta ocasió, en Joe Cocker, que li posava veu a la cançó principal, no estava sol. Els duets són sempre una aposta arriscada. Quan funcionen, escolteu, són màgics. Però quan no funcionen, semblen més aviat una reunió de feina especialment incòmoda. Per sort, en aquest cas, el duo del Joe Cocker i la Jennifer Warnes pertanyen clarament a la primera categoria. Les seves veus són gairebé posades. En Joe Cocker sonava sempre com si hagués passat la nit discutint amb el món. La Jennifer Warnes, en canvi, n'aportava la calma i la precisió. I aquesta combinació va acabar convertint el tema Up Where We Belong en una de les grans cançons romàntiques del cinema dels 80. I tot i això, els seus creadors no estaven del tot convençuts que tingués futur. Sempre fa gràcia a comprovar quantes cançons immortals van estar a punt de no existir o de quedar-se en un calaix. Sort que aquesta no va acabar en aquell calaix. En fi, Up Where We Belong. Per cert, una composició del Jack Nitzsche, arranjador i compositor clàssic dels 60, un tio que havia treballat amb Rolling Stones i amb molts altres, i que, doncs això, va ser qui va pujar a recollir aquesta estatueta. Va, escoltem aquesta Up Where We Belong.

I el 1983 torna a Irinkara i és amb la pel·li What a Feeling, el tema What a Feeling de la pel·li Flashdance. Si haguéssim d'explicar els anys 80 amb algú que no els ha viscut, amb el nostre sector jove, el sector de la ESO del Bartiki, potser podrien començar per aquesta cançó. Aquí hi ha de tot. Sintetitzadors, aquest optimisme naïf, si voleu, dels anys 80, el concepte de l'esforç personal i la convicció absoluta de que qualsevol somni és possible si poses prou energia. O almenys això és el que et fa sentir durant uns 4 minuts. Compte aquí una composició de Giorgio Moroder. Aquí vam dedicar no un, sinó dos programes l'any passat. Que Flashdance, la pel·lícula en aquest cas, va convertir-se en un fenomen cultural enorme. I la seva cançó principal, doncs també, la Irinkara, doncs ja us dic, ja havia tastat l'èxit amb Fame. Compte aquí, havia guanyat l'Oscar 2 anys abans, i aquí ho torna amb un més difícil encara, repetint aquest premi. Va, escoltem com era aquest Flashdance, What a Feeling.

Mireu, que reconec que no estava segur de posar aquesta cançó que sonarà ara, perquè em sembla massa sobada i massa nyonya, però bé, no s'expliquen els Oscars dels 80 sense aquest de 1985, I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. La pel·lícula era La Mujer de Rojo, una pel·li de la que sovint se'n parla, però realment no tanta gent l'ha vista. És més famosa potser com a concepte, com a concepte pop de tot plegat, més que no pas per la pel·lícula en si. I en tot això hi participa naturalment, ja ho he dit, l'Stevie Wonder, una Stevie Wonder que ja havia caigut en la comercialitat més absoluta i probablement amb una fase de la seva carrera molt més intranscendent després d'haver-ho estat tot a la música negra dels anys 70. Era l'època del Si bebes no conduzcas, els grans de la casa recordaran aquesta història. La Stevie Wonder, que ja no havia de demostrar absolutament res a ningú, doncs va decidir apostar per la simplicitat. I val a dir que la jugada li va sortir rodona, encara que també va generar algun debat, ja us he dit, entre els seus seguidors més puristes, que preferien, i jo també, la Stevie Wonder més innovador i arriscat. Però, escolteu, els milions de persones que van convertir aquesta cançó, aquest I Just Called to Say I Love You, amb un èxit, doncs tenien una opinió diferent. Així que anem a sentir com era aquest Oscar del 1985, I Just Called to Say I Love You.

Aviam, hem sentit les premiades de 1983, 84, 85 i també 86. Els temes que se'n van dur la satueta als 80 eren veritables himnes pop. I d'aquesta de 1986 en van parlar fa molt poc, d'aquesta cançó, i fins i tot va sonar, però jo diria que podem repetir-la. Parlo de, ja us dic, la premiada a la cerimònia de 1986, i la cançó era Say You Say Me, de Lionel Richie, que pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Noches de Sol. A mitjans dels 80, en Lionel Richie estava en un moment espectacular. Cada nou del senzill que treia semblava destinat a convertir-se en un èxit, i aquesta Say You Say Me doncs no anava a ser cap excepció. I m'agrada perquè representa molt bé una determinada manera d'entendre el pop, amb melodies clares, emocions directes i cap necessitat de complicar les coses. No intenta pressionar-te amb sofisticació, sinó que intenta fer una connexió. També és una cançó que reflecteix una era en què, ja us dic, les bandes sonores de cinema tenien una influència enorme. De vegades, una pel·lícula i una cançó anava de bracet, però d'altres vegades la cançó acabava fent una carrera pròpia molt més llarga, i és exactament el cas d'aquesta Say You Say Me de Lionel Richie. Poca gent recorda la pel·lícula aquesta Noches de Sol, però la cançó sí que és recordada.

0: me.
1: I per què no, si hem fet tots els anys, doncs continua amb 1987, amb un altre nom conegut, el de Giorgio Moroder, que li cedia aquesta composició seva al grup Berlin per la pel·li Top Gun. Era el celebrim Take My Breath Away, que pertanyia doncs, això, a la pel·lícula Top Gun de 1986, premiada, ja us dic, el 1987. Aquell any, aquesta composició no ho tenia fàcil. Competia contra una cançó com Glory of Love, de Peter Cetera, per Karate Kid 2, entre d'altres nominades molt populars. També hi havia un altre cop Anthony Bennett. Per cert, això del Peter Cetera, ara mateix un altre nom que queda completament oblidat, però escolteu, si sentiu la cançó, segur que se'n recordareu. I segur que se'n recordeu més de la cançó que de la pel·lícula d'aquesta Karate Kid 2, però en fi, això són figues d'un altre paner. En fi, l'acadèmia, però, va decidir que aquell romanticisme sintetitzat envoltat d'avions de combat i aquells somriures d'en Tom Cruise, doncs es mereixia el premi, i sincerament, 40 anys després, doncs continua semblant-me una decisió molt i molt defensable. Va, escoltem aquesta Take My Breath Away.

I no us ho creureu, però venim de 1987 i anem, doncs esclar, en 1988. En 1988 que va tenir aquesta guanyadora I've Had a Time of My Life, que cantaven en Bill Medley i la Jennifer Warnes. Un altre cop la Jennifer Warnes. Ja la teníem abans amb un altre duet, amb en Joe Cocker, doncs ara amb aquest Bill Medley per la pel·lícula, evidentment, Dirty Dancing. Mireu, hi ha finals de pel·lícula que funcionen perquè estan ben escrits, i n'hi ha que funcionen perquè apareix una cançó com aquesta. Dirty Dancing, en general, com a pel·lícula, es va convertir en un fenomen inesperat. Ningú no preveia que una història relativament modesta acabaria generant, doncs aquesta fama, i també una de les escenes més imitades de la història del cinema. Sí, és aquella, és la del salt. Els autors de la cançó, uns tals Frankie Previte, John De Nicola i Donald Markovich, probablement tampoc imaginaven que acabarien pujant les escales a l'escenari

I naturalment tacarem la dècada dels 80 amb 1989. No podem dir que les cançons premiades durant aquests anys no fossin hits. Bé, la de 1989 era Let the River Run, de la Carly Simon, que estava a la pel·lícula Armes de Mujer. Una pel·li prou oblidada, però escolteu, la vaig tornar a veure no fa gaire i jo diria que aguanta molt bé el tipus. I fins i tot diria que té un discurs força modern, evidentment, per tractar-se d'una pel·lícula de 1988. Mireu, si haguéssim de fer una llista de cançons guanyadores a l'Oscar, que avui es recorden menys del que segurament mereixien, aquesta Let the River Run estaria molt amunt. La Carly Simon ja era una figura consolidada. Ella era una cantautora que havia fet carrera als 80, perdó, als 70, 80 també, però menys. Havia escrit cançons extraordinàries i, en fi, doncs això, havia deixat, jo diria, que una empremta prou significativa al pop dels 70, però aquí va aconseguir una cosa poc habitual: escriure tota sola ella una cançó per una pel·lícula i acabar guanyant Oscar, Grammy i Globus d'Or amb la mateixa peça. La cançó és gairebé un himne, té alguna cosa optimista, però també urbana i ambiciosa. En fi, tot plegat encaixa perfectament amb la pel·lícula Armes de Mujer, una pel·lícula que al final era sobre obrir-se el camí en un món que no sempre t'ho posa fàcil, especialment sent una dona. I escoltant-la avui, doncs diria que encara transmet aquella sensació de que alguna cosa important està a punt de començar. Va, escoltant la Carly Simon amb aquesta Let the River Run.

Reconec que les cançons premiades a la dècada dels 90 van ser en general fluixetes o molt enfocades als musicals de dibuixos de Disney, que personalment m'agraden poc. I per això només destacaré una cançó premiada que va ser molt significativa de la dècada i una anomalia entre tanta orquestració i tant d'animal dibuixat que cantava. Parlo de la cançó Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, que va ser premiada al 1994, evidentment per la pel·lícula Philadelphia. En Bruce Springsteen havia escrit desenes de grans cançons abans d'aquesta, però aquesta era la primera vegada que ell escrivia expressament per una pel·lícula.

Era una pel·lícula qualsevol. Filadèlfia era una pel·lícula difícil per l'època. Abordava de manera frontal la sida i la discriminació de les persones malaltes de sida i també dels homosexuals, en un moment en el que Hollywood encara tractava aquests temes amb certa prudència, amb certa distància. En Bruce Springsteen va respondre amb una cançó continguda, dolorosa potser, sense heroïsmes, definitivament sense grans discursos, i probablement perquè va aconseguir una cosa molt difícil: parlar d'un tema enorme sense aixecar mai la veu. Streets of Philadelphia.

Després saltem directament al segle XXI, deixem els 90 i anem al segle, doncs això, al segle XXI i amb hip-hop, poca broma. Era la cerimònia de l'any 2003 i la premiada va ser Lose Yourself de Eminem, que il·lustrava la pel·lícula 8 milles. Mireu, ens podrà agradar o no l'Eminem, però no se li pot negar ni el mèrit ni l'ambició. I aquí fa un temasso. Imagino que si algú hagués dit als acadèmics dels anys 50 que algun dia un rap, si és que sabien que podia ser això, guanyaria l'Oscar a la millor cançó original, no se l'haguessin cregut pas. Però va arribar l'Eminem. Aquesta Lose Yourself no només va guanyar, va fer història convertint-se en la primera cançó de hip-hop que obtenia aquest premi. La paradoxa és estupenda. L'Eminem ni tan sols va anar-hi a la cerimònia perquè pensava que no tenia possibilitats. Mentre li donaven un Oscar, ell era a casa dormint, o això diu la llegenda urbana. La competència tampoc era menor, però l'acadèmia va entendre que alguna cosa havia canviat i que el rap ja no era una nota al marge de la cultura popular. Sentint com era aquest premi de 2003, l'Oscar

I ja ens apropem a la recta final del programa amb un musical, sí, un musical en ple 2017. La La Land, la nit que van anunciar que guanyava l'Òscar a millor pel·lícula per després haver-se retractat tot això només amb uns segons, tot un esperpent. Els musicals, bé, sempre tenen una capacitat extraordinària per desaparèixer durant uns anys i de sobte tornar com si no haguessin marxat mai. I això és exactament el que va fer La La Land. La música era obra d'en Justin Hurwitz amb lletres de Benny Pasek i Justin Paul, un trio que va aconseguir una cosa molt difícil, que era sonar clàssic i contemporani alhora. City of Stars, que és la cançó que va guanyar aquest Oscar, és probablement el cor emocional de la pel·lícula. És una cançó petita, aparentment senzilla, si mirem aquesta tonadeta de piano que es pot tocar només amb una sola mà, però que aguanta bona part del pes emocional de la història. Aquell any també competia contra l'altra gran favorita, How Far They'll Go, de la pel·lícula Vaiana, i curiosament també competia contra una altra de la cançó de les cançons de la mateixa La La Land, el tema Audition, però al final va guanyar aquesta City of Stars, i és fàcil entendre per què, perquè bé, aquesta City of Stars té aquesta qualitat rara de les melodies que semblen familiars des del primer instant.

I ens anirem amb una darrera, un altre duo 2019, cançó Shallow, que cantaven, era la cantant Lady Gaga i l'actor Bradley Cooper. La pel·lícula era Ha nacido una estrella, que tots dos protagonitzaven. Mira, no sé si recordeu aquella actuació al cerimoni dels Oscars al 2019. Durant uns minuts, mig planeta va estar convençut que estava veient alguna cosa més que una simple interpretació musical. I això parla molt d'aquesta Shallow, cançó que va ser creada per Lady Gaga amb el productor i compositor, un tio que ha fet molt per moltes carreres d'artistes com l'Amy Winehouse o en Bruno Mars, en Mark Ronson. I aquí una dada interessant. La Lady Gaga ja era una superestrella mundial, però aquesta cançó va acabar consolidant també el seu prestigi com a compositora per a cinema. Aquesta Shallow tenia una cosa especial, perquè funcionava dins de la pel·lícula, fora de la pel·lícula també, i fins i tot per gent que no havia vist la pel·lícula, que és una mena de màgia que no apareix cada any. Així que tanquem aquest viatge a la Lady Gaga i a Bradley Cooper. Aquí teniu Shallow.

0: Bé, i acabem aquest tour de força guanyadores. Òscar, no les millors, però sí, tenen totes la estatueta. I per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu. Passeu-ho bé, deixeu-vos córrer una mica i ens trobarem la setmana que ve al nostre Bartiki en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batòria i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar-nos la tarda de divendres amb tots vosaltres, etcètera, etcètera. Marxem. Moltes gràcies. Salutacions de Cuspar, la Carlos Molina i del Sergio Guardeño tocant botons. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, persones humanes dotades de sobrada intel·ligència i de la sensibilitat necessària com per decidir quina és la música que voleu escoltar. Gràcies, doncs, per escollir-nos. Intentarem no defraudar-vos. Salutacions i abraçades refrescants de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que gaudim del privilegi de compartir amb vosaltres tot de músiques meravelloses que ens arriben constantment a la nostra discoteca. Avui, en aquesta última edició de Factura Estàndard de la temporada, que en la propera anirem ja amb els programes de resum, les dones tornen a ser protagonistes com a part important de les propostes que us tenim preparades. Començarem el camí a Occitània amb un deliciós quartet de polifonies femenines autòctones amb tons contemporanis. Després, cap als Estats Units amb un cor de 10 dones que interpreten amb mestria polifonies euroasiàtiques. En la secció Tot Terreny anirem primer a Eslovènia amb un septet que incorpora sons contemporanis al folk autòcton. Tot seguit cap a Dinamarca amb un trio que rescata antics tresors del folk nòrdic. I des de la ciutat italiana de Trieste, un quartet que remena amb passió el septà, gènere tradicional de Bòsnia i Hercegovina. Conclourem l'edició amb la unió d'un quartet belga que arreplega les seves forces i el seu talent amb un cor polifònic femení de Geòrgia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'un àlbum meravellós que ens permet acostar-nos de nou a les tradicions polifòniques dels nostres cosins germans occitans. Si fa només unes setmanes vam xalar intensament amb el duet Cocanya, avui toca fer-ho amb el deliciós quartet a Agut, autores de Trama.
1: Right.

Trama, una joia d'àlbum de les occitanes a Agut, del qual acabem d'escoltar quatre precioses polifonies sense interrupcions. Augan i a un pastor, la gallega Xota de Negreira de Vilamajor, Supon de Sant Jan i Salleiro. Carolín Sassal veu la música tradicional com a territori viu que cal explorar, recórrer i reinventar. Sempre ha viatjat, ha col·leccionat, ha conegut gent i ha teixit connexions entre veus, llengües i ritmes, construint un estil personal a la cruïlla de les cultures folklòriques i les textures contemporànies. El seu viatge l'ha portat des de les polifonies balcàniques de la Fanforale d'Uzbekistan fins a les col·laboracions a Mali i a l'Orient Mitjà, nodrint un enfocament sensible al cant col·lectiu, al ritme i a la tradició oral. Amb el disc Trama, del seu quartet a Agut, Sassal torna a les seves arrels occitanes amb un projecte que s'inspira en cançons de dones, records rurals i repertoris pirinencs, creant un diàleg amb percussió orgànica, sons elèctrics i paisatges sonors electroacústics. Al seu costat, Caroline està acompanyada per la cantant Miriam Leguen, la veu profunda de la qual porta la base tradicional, i Angelique Zaini, que aporta una dimensió pop i teatral a les seves actuacions. El percussionista Alan Bloom, format en percussió balcànica i mediterrània, desenvolupa un estil delicat i orgànic que sustenta el pols del grup. Junts teixeixen un potent viatge vocal i rítmic, enriquit pel treball sonor de Sylvain Malbran, que esculpeix espais sensibles entre la tradició i la modernitat. Us deixem amb altres tres perles de Trama, preciós disc de les occitanes a Agut, Passat de Man, Lo Paire do Novi i Muntanyes Regalades.

Continuem endavant amb aquesta edició de Més Enllà número 928, última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena i prèvia a les 5 edicions de resum de les músiques més engrescadores que ens han acompanyat des del passat mes de setembre. Marxem ara cap a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, tot i que a nivell musical continuarem en territoris sonors europeus i caucàssics. Kid Cow Women's Vocal Ensemble, cor polifònic femení de la ciutat californiana d'Oakland, s'acosta al mig segle d'història. El cor nascut l'any 1979, òbviament ha anat variant la seva formació des d'aleshores, però tal com podrem comprovar amb l'audició de Colo, el seu nou disc, Kid Cow conserva els fonaments fundacionals que les han portat a sobreviure durant més de 4 dècades, tot mantenint un nivell aplaudit i valorat arreu del planeta. Aquests fonaments es trobem en les polifonies femenines, principalment les europees, gèneres diversos amb el denominador comú de la veu i de la tradició, factors que es repeteixen a Colo, si no anem errats, 18è àlbum de les californianes. Per començar, visitarem 3 llocs d'Europa diferents utilitzant com a vehicle el més pur folclore: Letònia amb Ligo, Bulgària amb Lazarki i Ucraïna amb Dosk Nosk.

Colo, vet aquí el nou treball discogràfic d'un projecte molt bregat, nascut fa 47 anys a Oakland, Califòrnia. A Kitka Woman's Vocal Ensemble les vam descobrir de més enllà l'any 2015 i vam repetir Ben Cofois el 2019. Amb aquest nou disc tornem a ser molt feliços perquè una de les coses que més ens captiven de Kitka és que passen totalment de tot allò que no sigui la veu femenina. I els que ens seguiu habitualment ja sabeu que tenim debilitat per les propostes minimalistes. No els fa falta complicar-se amb instrumentacions. D'altra banda, perquè la selecció que Kitka fan de peces de diverses cultures euroasiàtiques, fonamentada en la diversitat d'orígens de les 10 membres del cor, tant de les que hi són ara mateix com de totes les que hi han passat abans i ja no hi són, és absolutament deliciosa i sense parangó arreu del planeta. Més enllà de la passió que les californianes inverteixen en el seu art, cal dir que tècnicament són absolutament impecables i respectuoses amb les tradicions folklòriques més pures dels indrets que ens conviden a visitar amb les seves interpretacions magistrals. Ens acomiadarem per avui de les californianes Kitka amb altres tres meravelles.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Seguim endavant en aquesta edició de Més Enllà, ara des de la nostra secció eclèctica i amb altres tres presentacions discogràfiques, en les quals, tot i no ser protagonistes exclusives, les dones hi tenen bona part del pes del projecte. Anirem primer a Eslovènia amb Mella, de ser disc d'una formació ben bregada en l'espai del folk contemporani i balcànic, Catalena, on trobem tres músiques i quatre músics que renoven amb entusiasme i gran qualitat els sons tradicionals de la seva terra mediterrània i balcànica. Són ja 25 anys els que el septet eslové viu en aquesta dinàmica clarament renovadora on l'antic i el contemporani van de la mà. Com sempre diem, un exercici ben profitós que està aconseguint arreu del planeta que les noves generacions no oblidin que el fonament de totes les músiques modernes és, inevitablement, la tradició musical atàvica de la humanitat en les seves infinites formes i estils. Catalena s'ha convertit en una de les veus que defineixen la música contemporània d'inspiració folk eslovena. Han actuat en importants clubs, sales de concerts i festivals a Eslovènia i molts altres països, captivant el públic amb actuacions en directe intenses i musicalment sofisticades. Per celebrar el seu 25è aniversari, gaudirem durant uns minuts amb tres peces fantàstiques de Mella, el nou disc de Catalena, Cafolaua, Lepa Vida i Plovi Mi Piovi.

La segona proposta de la nostra secció més flexible d'avui ens porta a terres nòrdiques, més concretament a Dinamarca, bressol d'un trio anomenat Gullganger. I els que tastem per primera vegada en aquest programa gràcies al mitja durada homònim que tenim entre mans en aquests instants. Gullganger no són nous per a nosaltres, però no són pas uns nouvinguts. Mia Gullhammer, Morten Musikus i Christian Moore Levisen són veterans de l'escena musical folk danesa i s'inspiren habitualment en la música tradicional nòrdica més antiga. Són els que donen un aire actual amb uns acurats arranjaments. El nucli del repertori de l'EP homònim del trio danès Gullganger són les balades tradicionals que selecciona Mia. Ella, Christian i Morten acompanyen després aquestes cançons amb instruments com la lira, el dulcimer, les flautes d'una mà, les gaites, l'arpa de boca. A Mia Gullhammer, per cert, se la reconeix com la música més avançada a Dinamarca a l'hora de rescatar antics tresors del repertori ancestral del folk nòrdic, fet que l'ha portat al llarg de la seva carrera artística a ser constantment reclamada per a la seva participació en un bon grapat de projectes de gran nivell. Us deixem amb quatre peces sensacionals del mitja durada homònim de Gullganger: Norgard, Filefalle, Agnet or Biermanden i Ormsor.

Som-hi! Anem amb la tercera i última proposta discogràfica d'aquesta secció, amb la qual ens situarem geogràficament a la carismàtica ciutat italiana de Trieste. Però musicalment parlant, viatjarem en realitat a Bòsnia i Herzegovina. Bressol, d'un dels gèneres més dolços entre els molts que es cultiven en contrades balcàniques, el Sevda. Brides to Sevda és el títol del deliciós grup, del deliciós disc del grup New Era Quartet, nova i jove formació, que remena amb mestria i delicadesa el Sevda, fonamentant-lo estrictament amb veu i quatre instruments de corda clàssica. L'hivern passat, una simple trobada musical va obrir el camí cap a aquest nou i extraordinari projecte, New Era Quartet, un nou món sonor que va prendre forma en refinades harmonies de corda entrellaçades amb la veu íntima i expressiva de Cristina Mlinar, primera violinista del conjunt. Format, com dèiem, a la ciutat de Trieste, el New Era Quartet reuneix músics de diversos orígens units per una sensibilitat compartida, tant per la música clàssica com per la profunditat emocional del gènere sevda. Juntament amb Cristina Mlinar, veu i violí, trobem en el quartet a Teodora Kalikanin, també amb violí, a Francesca Senatore, amb viola, i a Alessandro Dore, amb violoncel. Músics que van abraçar aquesta tradició sonora bosniana no com a intèrprets distants, sinó com a artistes profundament compromesos. La màgia pres forma en aquest brillant debut discogràfic de New Era Quartet, anomenat Bridge to Sevda, del que escoltarem tres composicions captivadores: Cunnellada od mostar agrada, Seide fumaica budiese i Esto tenemam.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Per tancar l'edició de Messenja número 928, l'última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena, gaudirem amb una última proposta musical d'alta volada, a la qual les músiques són les principals protagonistes. Crossroads és el títol del treball col·laboratiu sorgit a Bèlgica de la mà del quartet de corda de folk contemporani Motit i del cor polifònic femení Satanao, nombrosa formació de Geòrgia que des de fa unes dècades interpreta un gènere que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat, el cant polifònic tradicional georgià, un estil atàvic dotat d'una profunditat mística que poques músiques del planeta poden assolir. La base del projecte de Motik i Satanao en el disc Crossroads són les agosarades composicions del quartet belga, peces de difícil classificació que basculen entre el folk, el jazz i la música de cambra, tot plegat pensat per acoblar-lo de manera natural amb les polifonies caucàssiques del cor Satanao. No totes les fusions que es fan aconsegueixen el nivell i la singularitat necessàries per ser lloades, però el cert és que Motik i Satanao són dels que han aconseguit donar el clau a la primera amb aquest disc fenomenal i singular Crossroads, del qual escoltarem quatre perles sense pausa per concloure el programa: Belter Shelter Part 1, Belter Shelter Part 2, Sulong Song Part 2 i Ritual Song Part 2. Som al vostre abast a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Escolta.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
0: Escoltes, ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Submergits de ple en la calor estiuenca, arriba una sessió calenta, calenta, a base de soul, de jazz, de rhythm and blues, novetats de formacions de casa nostra i artistes que hem descobert durant la temporada. Arrenquem amb el senyor Sean McDonald. Benvinguts al Jazz Batussi.

Era la guitarra i la veu de Sean McDonald, com us dèiem fa un moment, un de tants artistes que hem descobert aquesta temporada i que hem punxat diferents temes del seu brillant disc de debut, Have Mercy. Un jove McDonald que va irrompre a finals del 2025 i que amb la seva joventut i talent ha seduït a tort i a dret. Un altre músic que ha sonat aquí al Jazz Batussi amb els seus diferents projectes ha estat l'organista Adam Scone. El vàrem descobrir primer amb la formació Sugarman 3, junt al saxo de Neil Sugarman, i després, tant en solitari com amb els Parlor Greens, Curtis Curry, etc., hem disfrutat del seu art amb l'orga Hammond. Avui el farem passar amb aquest tema que es diu Ice Cream Scone.

Ice Cream Scone era el combo d'Adam Scone, fent de les seves amb l'orga Hammond. Això apareixia en l'àlbum del mateix títol, que és un recull de balades, de blues i de jazz hits, com apareix en la portada. Aquesta temporada hem bellugat també els malucs de debò, amb diferents projectes de soul, funk, rhythm and blues, soul, com ni vulgueu dir. Molt de groove, tant amb bandes internacionals com amb nacionals. Una d'elles, els australians Cooking on Three Burners, que a principi de temporada ens van dur la seva col·laboració amb la cantant Kylie Aldwist, una vocalista, aviam, que normalment trepitja terrenys més mainstream, més pop, però que aquí mostra tot el seu potencial funk més clàssic, més cru. Fem sonar, doncs, aquest Push It Up.

rugirà directament des d'Austràlia eren els Cooking on Three Burners amb la veu de Kylie Alduist. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va dur, i avui estem repassant alguns dels músics que han passat aquesta temporada pel programa i a la vegada estem escoltant algunes novetats. Ara anirem amb més groove de la mà dels Spirometer, formació britànica que des de final dels 90 milita el funk i el soul jazz. El seu primer llarga durada, el This Spirometer, doncs va ser super ben rebut per la crítica i el públic anglesos. A veure com els hi sonava aquest You Know You Can.

doble ració. Primer hem anat amb els Spirometer i després hem seguit amb un habitual del jazz batussi, el senyor Nick Waterhouse. Ja sabeu, cantant, guitarrista i compositor californià que aplica els seus coneixements de la història de la música popular, del soul, del rhythm and blues, etc., en la composició i en la producció del seu material. Per això els seus temes tenen sempre aquest regust vintage de música d'arrel. Val, doncs seguim ara amb un altre nom que ha sonat en la recta final de la temporada, els Blue Moon Marquee. Escoltem-los amb aquest Big Black Mamba.

0: Jazz Batussi.
1: Amb Dani Nelo.
2: Curiós, eh? Eren el duo format pels canadencs A.W. Cardinal a la guitarra i veu i Jasmine Collette al baix i a la percussió, els Blue Moon Marquee. I ara anem fins a Escòcia per escoltar el saxofonista i cantant Deke McGee, un músic que treballa amb solvència el ritme en blues i el jazz i a més ho fa amb molta frescura, naturalitat. Potser sí que és més saxofonista que cantant, per això reivindica els saxofonistes de mitjans del segle XX que van inventar aquest llenguatge saxofònic de l'època, però ho fa de meravella. Ara acaba de treure disc Come On Home, del qual n'escoltem aquest Preservation Blues.

Era la veu i el saxo de Dake McGee, que junt a la seva banda ens portaven aquest Preservation Blues. I ara anem amb un trombonista francès afincat aquí a Catalunya, Samuel Marté, un músic que també veu de la tradició i la porta als nostres dies. Simon, d'un munt de formacions de la Barcelona Big Blues Band, dels Flying Roots, ha tocat moltíssim amb Enric Peidró. Doncs ara ha editat un disc sota el seu propi nom, In Case You Miss It, junt a l'orga d'Abel Boquera. Marcel la toca, té bon gust i criteri. A veure com sona aquest Big Bertha.

Era Big Bertha amb el trombó de Samuel Marcé. I ara anem amb la veu i el piano de tot un clàssic, el senyor Ben Sidran. Durant la temporada l'hem sentit tant amb ell com el seu fill, el Leo Sidran, tant junts com per separat. Ja sabeu, Ben Sidran és un superveterà que ha lluitat en mil batalles, tant com a sideman com a solista, ha tocat amb Eric Clapton, en Rolling Stones, Steve Miller i un llarguíssim, etc. Avui el fem passar amb aquest Someday Baby.

There Must Be Something. Bona producció i bona interpretació, la de Joey Quiñones, del seu últim disc In a Soul Steady Situation. Molt, molt recomanable, Joey Quiñones. Viatgem ara fins a Anglaterra per escoltar la New Regency Orchestra, una formació que, igual que els nord-americans Orquesta Cocan, treballen el jazz llatí amb una mirada retro. Gravacions analògiques i produccions que et poden dur a les orquestes legendàries del Palladium, però també amb una mirada contemporània. A veure què us sembla la New Regency Orchestra i el seu Mambo Heart.

Wow, fantàstic, aquest Mambo Heart de la New Regency Orchestra. I ara tornem a l'est de Los Angeles per escoltar a Trish Toledo, cantant que treballa els oldies, el soul i les balades amb regust de cultura lowrider. Ja sabeu, aquesta cultura xicana de reivindicació, fills, nets d'immigrants mexicans que tenen mig cor nord-americà i l'altre mig mexicà. Trish Toledo ha anat publicant una sèrie d'àlbums als que fa reinterpretacions dels estàndards del soul oldie. Ara la sentireu amb la seva versió del Tell Him de Patty Drew.

Bona veu i moltíssima actitud la de Trish Toledo amb aquesta versió del Telhim. Manyac, se'ns acaben les fitxes, hem de marxar, que la festa continua. Ho farem avui amb el pianista i cantant Alberto Burguez, uruguaià, afincat a Barcelona, que escalfa les nits de les jams i els clubs de Barcelona amb el seu repertori a cavall del gambo de Nova Orleans i el blues. Escoltem-lo amb aquest Reflexions a la New Orleans.

0: thing and wanna go to meet the refreshment?
1: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
2: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut l'episodi extremadament calent. Espero que us hagi agradat, el meu nom és Dani Nelo i com sempre serem aquí la propera temporada al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. Moltíssimes gràcies per la vostra fidelitat i recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

iCat, que ara migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: open.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escolta, Zicat.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wick Kim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boys!